0: parlarás amb un amic.
1: Hola, soy Malú y les mando un besazo enorme a todos los amigos del programa Momentos de Luis Rodríguez.
0: Ens agrada escoltar-te. Momentos, un programa de confidències. A viva veu.

0: de trobar-se realment malament. Doncs és aquesta intolerància. Bàsicament seria això. Podríem entrar en què? Clar, aquí hi entrem i obrim portes a moltes històries. Primer, una despesa econòmica que pot arribar als 1.000 euros anuals de despesa en aliments lliures de gluten. Lliures de gluten. Hi ha esperança. Hi ha esperança. I l'esperança ha vingut darrerament en forma d'una molècula dissenyada a la Universitat de Barcelona, dissenyada per investigadors de la Universitat de Barcelona i del CSIC, una molècula que li han posat el nom de Zelicasa, que és una molècula que pot ajudar a pair tot això molt millor. Seria, no parlarem d'una cura, perquè no seria una cura, però ajudaria, bàsicament, doncs, a societats basades en el trigo i per evitar que els celíacs doncs, tinguin tot això. Seria contrarrestar aquest disparador de la celiaquia, es el faria aquesta molècula. És tota una esperança per a totes aquelles persones celíaques. Però com és el dia a dia d'una persona celíaca? Parlem amb la Míriam Baños. La Míriam Baños és celíaca i sòcia de l'associació, valga la redundància, de celíacs de Catalunya. Míriam, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per ser aquí amb nosaltres, Míriam, i explicar tot això. Perquè, clar, jo estava parlant, no sé si un via crucis, però perquè toca, vull dir, és que no es pot esquivar,
1: és la realitat.
0: T'has d'adaptar sí o sí, per molt que et rebotis. Però, d'entrada, al principi com va ser, Míriam? Quan et diuen, ei, és que ets celíaca. A partir d'aquí, com canvien les coses?
1: Mira, doncs, casualment, ara farà 15 anys que m'ho van diagnosticar, perquè coincidia amb l'aniversari de la meva mare i vaig dir, mira, serà l'últim dia que mengi gluten, perquè a partir d'ara és un canvi de vida totalment, o sigui, total, és... perquè has de revisar tot el que menges, tot el que tens a casa, on vas, on compres, és on surts, com li expliques a la gent el que et passa. És un canvi absolut i no hi ha més que adaptar-se. Vull dir, és un procés, al principi costa, però t'has d'adaptar perquè és la teva salut la que està en joc. I...
0: m'entrega molt en diagnosticar-te que la celiaquia? Míriam, perquè això t'ho pregunto perquè hi ha persones que coneixo que costes fins que van donar amb la teca del que passava van trigar un temps, o ja això no passa?
1: Sí, se segueix trigant, ja se segueix una mitjana, ja uns quants anys de mitja de diagnòstic. En el meu cas, jo no puc saber amb certesa, però jo sempre havia tingut mals de panxa, problemes digestius, i és comú que em deien, no, ets una nena nerviosa, tal, i vaig arribar quan ja tenia 20 o així, que vaig dir, no, aquí hi ha alguna cosa més. Ja havia descartat el tema de lactosa, etc. I un dia vaig dir, començaré a rondar pels metges a veure què. I llavors aquello va ser, bueno, perquè arrel d'haver estat fotuda de gastroenteritis, sí, va ser que vaig dir, hem de trobar què passa. Llavors vaig estar uns quants mesos, diferents proves, intestinals, al·lèrgies, etc. Fins que em van dir un dia, doncs mira, com que ja has fet aquest tractament, ja hem fet aquestes proves, etc. El diagnòstic és celiaquia, a partir d'ara has de fer una dieta 100% sense gluten. I jo no m'ho creia al principi, pensava, bueno, que amb nada mesos que porto, això no...
0: No pot ser, no? Això no pot ser.
1: Això serà, bueno, una altra cosa, un altre pas més, no? I afortunadament, conforme vaig anar canviant tota la dieta, el primer mes no notava gaire, el segon una mica millor, i el tercer vaig dir, ostres, sí, jo crec que...
0: Que han encertat en aquest cas,
1: enrere,
0: no? Suposo que, Míriam, un dels cops, a més de evidentment, el cop més important és l'adaptació. El teu entorn ho va entendre, això? O sigui, quan sortiu, quan si feu, si no feu, això ho teniu en compte, ho entenc?
1: Sí, l'entorn ho entén, i també haig de reconèixer que et serveix per descartar qui no són bons amics. Vull dir, aquí també...
0: Mira, no hi ha mal que por bien no venga. Aquestes coses a vegades sempre hi ha una cara bona, en aquest cas.
1: Sí, bueno, és complicat i és dur, i jo sé que els adolescents ho viuen bastant malament, no? A mi ja em va pillar d'adulta, llavors ja agafes un altre...
0: Una altra tarannà, ja, no? Sí.
1: Sí, però clar, la gent, si no ho entén, no pot estar...

0: teu clar. Cercle íntim, perquè no pots fer coses amb ells, bàsicament.
1: Clar, clar, o has de portar el tàper, si no menja fora, un tàper, sí. I vigilar que veus, que no veus, que no hi hagi contaminació. Ostres, és que és complicat tot això, eh?
0: Sí, és complicat.
1: Perquè quan parlem d'oferta, Míriam, clar, imaginem, vols anar a un restaurant. Clar, aquí tenim un problema, no? Que ha de ser un restaurant que tingui menjar adaptat per celíacs i, a més, que estigui garantit que no hi hagi una contaminació de traçabilitat, no?
0: Sí, jo amb això tinc, com visc a prop de Barcelona, tinc la sort de poder dir, mira, tinc aquesta llista d'opcions i escollir entre la llista per la meva tranquil·litat, perquè anys enrere havien menys opcions o a la que viatges una mica tens menys opcions i el fet de tenir que trobar un lloc implica buscar... Ara fem servir molt les ressenyes de Google, també, sí. Però no te'n pots refiar gaire. Sí. Però sí, per allà ja veus que el gluten ja existeix, ja saben el que és, llavors ja truques a l'establiment, preguntes, etc. Però això ho faig només en el cas de que no hi hagi cap opció que ja estigui passada pel filtre de l'Associació de Celíacs de Catalunya o en un altre lloc, doncs, a través d'una altra associació, no? Però...
1: Sí, digues.
0: No, que he viscut això, que vas a un lloc perquè estàs per aquell poble, ho comentes, et diuen sí, i la bona fe no és suficient.
1: Clar.
0: A mi m'ha deixat... El coneixement...
1: Dic que m'ha deixat molt impactat el fet d'identificar quins són bons amics i quins no són bons amics. Això m'ha deixat molt, molt impactat, perquè...
0: Sí.
1: Perquè
0: perquè
1: s'aparten, se'n van.
0: Bueno, o comenten, pues jo conec algú i no és tan tiquismiquis, i clar, és que tu sembla que tal, i jo no, és la meva salut, són els meus símptomes, i jo d'aquí no em moc, vull dir, no... I un dia podràs acceptar fer una cosa que tal i anar amb el teu tàper, però un altre dia diràs, mira, si voleu o no vinc o vull en aquest lloc perquè és segur per mi.
1: Sí. La darrera pregunta que et faig, Míriam, és sobre la part econòmica. Perquè, clar, comprar aliments sense gluten als súpers o a botigues acostuma a ser bastant més car. Això com ha impactat a la butxaca?
0: No, això impacta moltíssim. Vull dir, això és la part més complicada. I a més, en el meu cas, a casa amb el meu marit, doncs la majoria de coses són sense gluten, per evitar el que deies de contaminació, el contacte encreuat, o sigui, per no tenir dos torradores, doncs només volem tenir un, al final llavors només podem consumir pa sense gluten a casa, perquè no hi hagi problemes, i llavors implica un preu més elevat que si un menges d'una manera, l'altre de l'altra. Òbviament, fora de casa hi menges tot el gluten que vol, no? Però per seguretat, dintre de la cuina, etc. Llavors, implicava molts diners. Hi ha productes, etc., que s'han anat fent més coneguts, hi ha més opcions, tipus la pasta al supermercat, etc., però altres bàsics, com és el pa, i si tens algun esdeveniment, que vols comprar un pastisset, alguna cosa, tot això s'encareix un altre preu i es nota molt. I el pa, si vols buscar més qualitat, també el preu es nota molt.
1: Doncs, Míriam Baños, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat el teu, no diré via crucis, perquè suposo que ja ho tens molt interioritzat, suposo que el via crucis va ser el principi de l'adaptació. Sí. I ara ja ho tens més interioritzat, suposo. Però gràcies per explicar-nos la teva situació, la teva convivència amb la celiaquia, molt amable.
0: Sí, un plaer que se segueixi difundint, perquè és molt important que entenguin la importància, no? Que no és un caprici, que és la nostra realitat i ho necessitem per la nostra salut. Sí.
1: Moltes gràcies, molt amable. Doncs mireu, per això la celicasa seria un dels grans, de les grans esperances. És una molècula, per cert, que han trobat una planta carnívora. Això ve... De la natura directament, trobada una planta carnívora, concretament a la Nepenthes ventrata, que quan tu menges el gluten que ve, per exemple, del blat, doncs es descomposa abans de que arribi a l'intestí prim i així evita la inflamació. És tota una esperança. Va, que de seguida continuem parlant i parlarem de la visita del Papa a Catalunya. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra. Però abans, tal com en tenim, com tenim la situació? parlant de menjar, perquè avui en dia menjar bé quasi sembla un estudi d'enginyeria, no? Doncs mira, amb els kiwis Zespri és superfàcil i clar, no hi ha pèrdua, perquè venen carregats de nutrients de forma natural, vitamina C, potassi, folat o fibra, i tot només en un sol kiwi, sense lío, sense complicacions. És que estan tan bons. Kiwis Zespri, carregats de nutrients.
2: ¿Quieres contarnos algo?
3: Escríbenos.
2: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
4: El Papa León nos ha dicho:
5: ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo y el encuentro.
4: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
5: Alzad la mirada.
6: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
7: Valorado.
6: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
7: En España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
9: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
10: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
11: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
12: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
3: Migdia.
13: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
1: Dies i el Papa Lleó 14 estarà aquí a Catalunya. Treball per culminar tots els detalls d'una visita que és històrica de 3 dies. Apunteu, i això suposo, els que encara no tingueu coneixement del tema. 9, 10 i 11 de juny, que culminarà l'últim dia, l'11, amb la consagració de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Xesi Tor, bon migdia.
14: Bon migdia, José Miguel, de nou.
1: Bé, totes les visites del Papa tenen un sentit... Avui t'estem explotant bé, Sergi. Totes les visites del Papa tenen un sentit que ha explicat a la linterna de l'Església el Xavier Gómez.
14: Sí, que és el bisbe de la diòcesi de Sant Feliu. Perquè la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya és molt extensa. Està repleta d'actes, alguns amb un especial significat. I evidentment que s'ha d'explicar el per què hi va. Quins han estat els motius d'incloure-ho amb aquest recorregut que a hores d'ara s'està treballant i s'està ultimant d'una manera intensa perquè tot surti a la perfecció. Per exemple, ha sorprès molt la visita del Papa Lleó XIV a l'aeroport del Prat, a l'aeroport de Barcelona. El per què hi va? Doncs el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, ens ha explicat el motiu. S'instal·larà un sagrari a la capella que hi ha a l'aeroport i serà beneïta pel mateix Lleó XIV.
15: La capilla católica del aeropuerto es una capilla pequeñita. Desde hace muchos años en esa capilla no hay la presencia del sagrario. Y hemos pensado que con motivo de esta visita es el momento para que el Papa bendiga el sagrario que va a quedar instalado en la capilla del aeropuerto para darle también esta identidad católica y esta presencia del Señor.
14: Una altra visita, potser aquesta més esperada per part de la Papa Lleó XIV, és el santuari de Montserrat, que simbolitza que l'Església és un lloc d'acollida, no únicament per les persones catòliques, sinó també per a qualsevol persona, incloent les que no creuen, les que no tenen la fe catòlica, no? Però que el Santuari de Montserrat acull a tothom per la seva força, pel seu simbolisme. El bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, valora molt positivament el per què hi ha aquesta visita del Papa a Montserrat.
15: Creo que es una visita muy significativa porque Montserrat tiene un valor simbólico muy grande que trasciende también no solamente lo religioso y lo eclesial, ¿no? Lo cultural, y Montserrat es un lugar de acogida para todo el mundo, ¿no? La Madre de Jesús, la Casa de la Madre, la Casa de María, es una casa abierta a todos y allá habrá un encuentro que esperamos que el Papa nos diga unas palabras, habrá mucha gente, sobre todo gente de las romerías que esperan al Papa con alegría.
14: I dins de la visita del Papa va sorprendre molt, això sí que va ser una sorpresa total, sí, i absoluta, quan es confirmava que el Papa Lleó XIV entrarà i visitarà la presó de Brianzo. Un fet que demostra la profunda humanitat del Sant Pare en un moment complicat per als interns. El bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, ha confirmat a Cadena Cope que aquesta visita es va tancar a última hora.
15: Y están muy contentos, muy, muy contentos porque sienten que alguien, ¿no? La Iglesia pone el foco sobre ellos, se sienten importantes, se sienten también, ¿no? Acogidos y visitados. Yo creo que sí, que la mayoría, sobre todo los internos que practican su fe, que conforman la comunidad católica de los centros, los dos centros, ¿no? El de mujeres, el de preventivos y el de cumplimiento, están contentos e ilusionados preparando este acto de oración con el Papa.
14: Serà concretament el dia 10, el dia 10 de juny. Recordem que el Sant Pare arribarà a Barcelona el dia 9, procedent de Madrid. Estarà el 9, 10, 11, i el 11 ja marxa cap a les Illes Canàries, després del seu últim acte, que serà la consagració de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. L'expectació és màxima, ja queden dues setmanes. Molt complicat ja trobar una habitació lliure a Barcelona. S'esperen milers i milers de persones i una visita que aquesta sí la qualifiquem d'històrica i que la Cadena Cope acompanyarà minut a minut tot el recorregut del Sant Pare per Espanya, per Catalunya, informant a tots els oients.
1: No, i a més a tot això veurem d'on treu el temps, perquè tot això també farà la visita a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, també, per donar visibilitat als més necessitats, amb el seu amic, el rector de la parròquia, el Faustino Mulelua, que el vam tenir aquí per xerrar, perquè a més el coneix des de fa 20 anys, vull dir, és un retrobament fins i tot una mena entre amics que...
14: Va ser una entrevista fantàstica.
1: Que va viure precisament, que el va acompanyar pel seu viatge a Àfrica.
14: Jo crec que hem de tornar a parlar amb ell minuts abans, que arribi, exacte, dels moments nervis, no?, dels dies previs, però sí, com tu molt bé acabes de comentar, José Miguel, és una visita, doncs, atapeïda d'actes, de trobades, de reunions, de visites, i jo crec que al cap i a la fi, doncs, l'intent d'aquests 3 dies és que hi haurà una màxima intensitat.
1: Sergi Tor, moltíssimes gràcies.
14: Bon migdia, José Miguel.
1: Bon migdia, moltes gràcies. Doncs estem a punt d'arribar a 2:15 del migdia. De seguida actualitzem la informació de serveis aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
3: Migdia.
13: Cope Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat. Estàs escoltant
16: Cope Tarragona.
3: 93.5 FM.
17: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
19: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
20: ¿Te han denegado la invalidez?
16: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
20: Abogados Tarragona, 977-21-3140, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
21: Quina raó mou el teu món?
22: Lo futur del Pere.
23: Algun dia tenir el meu propi piset.
24: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
25: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Escuchas Cope.
27: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.

0: con el aval de la justicia europea y sobre todo ha hecho hincapié en la presunción de inocencia de Zapatero. El gobierno, por lo tanto, cierra filas en torno al expresidente. Hace unos instantes el portavoz socialista Patxi López ha ido un paso más allá y dice que no se cree los delitos por lo que le imputan.
1: Pero diré que a mí me cuesta creer, es decir, para ser más claro, no me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
0: Los socios de Sánchez hablan de lawfare. Hemos escuchado varios portavoces de Sumar diciendo que la imputación presenta dudas, pero el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rebajado ya el tono tras el Consejo de Ministros, aunque respaldando, eso sí, las palabras del Masaiz.
2: El caso del señor Zapatero, decirle que es una información que acabamos de conocer. Yo lo único que puedo hacer es remitirme a lo que ya ha dicho la ministra portavoz.
0: Desde la oposición señalan a Sánchez e insisten en que Zapatero no estaría imputado si no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España. Exigen responsabilidades y recuerdan que el rescate de Plus Ultra fue aprobado en Consejo de Ministros.
3: Gracias, Sandra. No olvidemos que todo parte del rescate de Plus Ultra que aprobó el Consejo de Ministros aquel famoso 9 de marzo del año 2021. Pero, por cierto, por responder a Patxi López, miente usted, señor López. Le voy a explicar por qué. Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial en España. ¿Quién fue del gobierno de Rodríguez Zapatero durante el primer gobierno? Manuel Chávez. Manuel Chávez fue imputado y condenado por los seres de Andalucía. Y luego tuvo que venir el Constitucional para anular la sentencia.
4: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
4: Estar informado.
5: Los fines de semana en la radio.
6: A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
5: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
6: Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti.
5: Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
7: Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
8: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
10: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
9: ¿Pero parece tan fácil?
10: Ese es el secreto.
9: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
11: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
13: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
14: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
15: Somos ya 11 millones los socios del club.
16: En Carrefour sigue la fiesta con los precios imbatibles.
17: Sí, como el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur 5 litros a 22,45 euros.
16: Hasta el 21 de mayo.
18: Es hora de contar verdades en la radio.
19: Y tú puedes contarlas con nosotros.
18: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
19: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
18: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
19: Máster universitario en Radio COPE.
18: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
20: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
21: Busca COPE y escríbenos.
4: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
22: COPE Cataluña y Andorra.
4: Estás informado.
1: És un dimarts molt potent informativament. Zapatero, el tiroteig de l'Ejido, però avui a Catalunya i també a Espanya hi ha una imatge que sobresurt. La entrada de Jonathan Andic, esposat i vigilat pels Mossos d'Esquadra al jutjat de Martorell. Sí, esposat, cap got i seriós. La història és tremenda. I si la banalitzéssim, però segur que es farà, té tots els ingredients d'una sèrie televisiva i no de ficció. És un dels noms del dia, Jonathan Andic, el fill del creador de Mango, Isaac Andic, i l'única persona que acompanyava el fundador de l'imperi quan va caure mortalment el 14 de desembre del 2024, quan tots dos passejaven per Montserrat, concretament a la zona de les coves del Salnitre, per un pas estret, on únicament podia passar un a un, on no hi havia tanca de protecció. Jonathan estava per davant, així ho va declarar, Isaac per darrere. Jonathan diu que únicament va escoltar com un despreniment de terra i sorra, i com el seu pare queia i es precipitava al buit sense ell pogués fer res. Avui, gairebé un any i mig després, Jonathan en declara hores d'ara amb la seva condició d'investigat, acompanyat del seu advocat, Cristóbal Martell. A primera hora d'aquest matí, dos Mossos d'Esquadra de paisà l'han detingut a casa seva. L'han traslladat a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Martorell. Li han llegit els seus drets. Li han agafat i li han pres les seves fotografies reglamentàries i li han pres declaració. Ha acabat a les 12 del migdia i pocs minuts després la seva entrada als jutjats de Martorell amb aquesta imatge, exposat. Bon migdia, sóc Sergi Tor i l'empresari sempre ha assegurat que la caiguda del seu pare, amb un patrimoni estimat de 8.000 milions d'euros, va ser accidental. Però els indicis van provocar sospites i tot l'arxiu de la causa, un mes després de la tragèdia, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant. A hores d'ara, com dèiem, està declarant amb dependències judicials. Ha seguit sempre el cas el nostre company Juan Baño. Juan, quines han estat les sospites policials i d'instrucció judicial per mantenir activa la investigació, Juan?
2: No ha sido una sorpresa en el entorno personal y, por supuesto, familiar. Se daba por hecho que esto iba a ocurrir en cualquier momento. Las últimas pesquisas, una ampliación de la autopsia, testificales, indicios derivados de esos análisis forenses, contradicciones en las declaraciones de Jonathan y de este con otros testigos, han llevado a la juez de Martorell a dar este paso. Desde la investigación siempre se ha considerado al hijo de la víctima sospechoso. Todos los indicios, me decían hace ya meses, le señalan. Hoy Jonathan comparece con una causa bajo secreto. De no tener acceso a las pesquisas, la idea era no declarar, según nuestras fuentes. Pero veremos por dónde discurre ese ofrecimiento de declaración ante su señoría. La investigación fue archivada en enero del año 25, pero nuevas pesquisas y el trabajo policial llevó a requerirle sus teléfonos en torno a verano, después de prestar una nueva declaración ante los Mossos. Aseguran en su entorno que no había borrado nada de los terminales. Jonathan llamó a la pareja de su padre al poco de producirse la caída del hombre al vacío. Tardó unos minutos, estaba bloqueado, me dicen. Luego avisó a su hermana. Dos días antes fue en bicicleta al mismo lugar, al que luego acompañó a su padre. La decisión judicial se produce tras un detallado trabajo policial en el que se ha utilizado un muñeco o un saco simulando la caída de Isaac y donde se habría golpeado con una dinámica de caída u otra, accidental o empujado. Los investigadores sospechan de la segunda hipótesis.
1: Es una investigación compleja policial porque únicamente eren tots dos. No hi havia més persones al lloc dels fets. Fa pocs minuts, a portaveus de la família Andic han defensat la innocència de Jonathan. Han assegurat amb un comunicat que no existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell. Segons aquests portaveus autoritzats, el convenciment de la seva innocència és absolut i s'han mostrat segurs que el desenvolupament de les diligències així ho demostrarà. La família demana que respecti afecti justament la presumpció d'innocència del fill del fundador de Mango, que va morir amb aquesta caiguda a l'edat de 71 anys. Al llarg de la programació de la cadena COPE els mantindrem informats quina és la decisió judicial del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell, amb el qual està declarant hores d'ara Jonathan Antic. Ara anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. En quant al temps, aquesta tarda pluges limitades al nord de Barcelona amb comarques de Girona. La resta de temperatures en ascens, màximes de 30 graus a Ponent i 25 amb altres comarques. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Barcelona 21 graus, a Tarragona 22, Girona 23 i Lleida 26. Andorra, hores d'ara, 16 graus de temperatura. Recordem que les temperatures van ascens i que el cap de setmana serà molt calorós. Cap al trànsit. El punt de l'actualitat de les últimes hores: Santa Margarida dels Monjos, direcció nord, direcció Barcelona i Girona, un accident ahir la nit, implicats a dos camions que es van incendiar un vehicle, afortunadament sense ferits, però cues de fins a 12 quilòmetres perquè dos sentits de la marxa han estat per la neteja de la via anul·lats després de l'accident d'ahir. Com està hores d'ara l'actualitat? Roger Serra, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. En general continua la calma en aquesta xarxa viària, però també continuen els problemes importants. Cues molt llargues a l'autopista AP7. Recordem l'accident ahir al vespre entre dos camions, com us dèiem, a l'autopista AP7, a Santa Margarida i als Monjos. Encara s'està acabant de reasfaltar la via, per tant, només trobarem un carril obert en sentit nord, en sentit Barcelona-Girona. Això està provocant aturades molt importants. Penseu que aquí sí que parlem de molts problemes, i és que hi trobarem uns 15 quilòmetres de retencions entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, abans d'arribar a Vilafranca del Penedès. Per tant, aquests 15 quilòmetres de retencions, AP7 en sentit nord, com us dèiem, perquè només hi ha un carril obert al trànsit. També, com us dèiem, en principi, de moment, a la resta de la xarxa viària, encara parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat.
1: Doncs augmenta la cua a Santa Margarida i els Monjos i ja són 15 quilòmetres de retencions. Déu-n'hi-do. La neteja de la via després ahir d'un espectacular accident, on el millor de tot és miraculosament no va haver-hi cap persona ferida després de que dos camions, a causa de la col·lisió, incendiessin. Salvador Illa, president de la Generalitat, ja té l'acord i la fotografia que necessitava, que buscava i que ja l'ha trobat. Per cert, en un moment de fragilitat política, amb la gran crisi de la mobilitat d'aquest any a Catalunya, les protestes de professors i metges, l'encariment dels habitatges, per cert, les compravendes s'han ralentitzat al primer trimestre d'aquest any, l'acord de pressupostos amb el sí d'Esquerra Republicana. Demà la comissió bilateral, formada entre el govern central i la Generalitat, validarà les sessions i dijous hi haurà la significació amb els comuns. Divendres, amb un consell extraordinari, el govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos per segona vegada aquest any i s'iniciarà el tràmit parlamentari. L'aprovació a mitjans del mes de juliol. Però el que no sabíem era que els pressupostos de Catalunya depenguessin de les eleccions andaluses. Ha estat votar Andalusia amb la victòria de Moreno i la desfeta de Montero i pacte a Catalunya. I el que tampoc sabíem, que tot depenia del tren orbital, un projecte recuperat de fa 20 anys que connectarà diverses ciutats de l'àrea metropolitana sense passar per Barcelona. Les obres inicialment estaran acabades al 2041, és a dir, d'aquí 15 anys. A més, l'acord incorpora la majoria del Consorci, Generalitat i Ajuntament a la zona franca, que no és un tema menor, i l'impuls d'Hisenda Catalana. Conseqüència política. Illa s'assegura fins al 2028 la estabilitat del govern en solitari de la Generalitat, i mentre Esquerra Republicana cada vegada més alineada amb els socialistes. Curiós, ahir al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra, 4 hores de reunió, va validar l'acord del seu líder Oriol Junqueras amb Salvador Illa. Però va ser un acord que no es va votar. Va ser aprovat a mà alçada. Després de les negociacions i del Parlament. Tirem endavant, no? Endavant. Oriol Junqueras, sí, Junqueras, ha defensat aquest matí la falta de votació al Consell Nacional d'Esquerra.
6: Doncs que estem absolutament a favor de la democràcia i que per això es vota on toca votar-se, que és als congressos i en les conferències nacionals, en els congressos per decidir les ponències estratègiques, les ponències orgàniques i els càrrecs de direcció del partit, i en les conferències nacionals per definir o redefinir les línies estratègiques del partit, i que és evident que sempre ho hem fet i sempre ho seguirem fent.
1: En canvi, el Consell Nacional no vota un pacte tan important com són els pressupostos. Sí, Oriol Junqueras, el mateix de volem votar sí, com sigui i de la manera que sigui. A més, el govern i PSC i Esquerra han pactat 160 milions d'euros per impulsar la rehabilitació d'habitatge, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per reforçar el català a les xarxes socials en un programa de 3 anys de durada. I els pressupostos de l'acord arriben en un moment delicat, com deien, per Salvador Illa, amb mestres, metges i el sector de la infermeria enfadat. Anem per parts. Avui la jornada de vaga territorialitzada dels professors afecta a Maresme i als dos Vallès, Occidental i Oriental. Demà és de 0 a 3 anys. I avui acord de pressupostos i demà reunió clau de la taula sectorial. Interessant aquest matí les paraules d'Alicia Romero, consellera d'Economia, és a dir, qui té la clau de la caixa. Diu que l'acord d'educació amb Comissions i UGT ja va ser bo perquè ha significat 500 milions d'euros en salaris. Ho ha repetit de 3 a 4 vegades en no menys de 20 segons, ara escoltaran. Però ja deixa la porta oberta. Ara que hi ha pressupostos, pot haver-hi una ampliació d'aquest acord.
7: L'acord que vam tancar, un molt bon acord, en l'àmbit educatiu, del millor acord que hi ha hagut en els darrers temps, ja ens suposa un increment molt important. Són 500 milions d'euros. 500 milions d'euros. Per la part retributiva només. 500 milions. Molts recursos. Què hem hagut d'encaixar en el pressupost? 500 milions. Ho vull repetir perquè ens quedi clar. És una xifra rellevant. I, evidentment, nosaltres sabem que no només en l'àmbit educatiu, sinó que en molts àmbits a vegades s'ha d'obrir el pressupost, insisteixo, és viu i es poden moure coses.
1: Ho ha repetit 4 vegades en 20 segons. 500 milions, ha quedat clar. La consellera d'Economia, Alicia Romero. Però després parla, el pressupost ja es pot obrir. Veurem demà la taula sectorial, clau, i si acaba o no la convocatòria de vagues convocada per 4 sindicats. Ustec-Estec, professors de secundària, Intersindical i la CGT. I demà ja, a banda de la vaga territorialitzada de 0 a 3 anys amb el sector de l'educació, vaga de metges i metgesses. A les 11 del matí, concentració a la plaça de Sant Jaume. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, que és el sindicat convocant de la vaga de demà, no està gens content amb la música de pressupostos. A COPE Catalunya ha assegurat que per ell són fotocòpies i únicament volen actuar a curt termini.
22: La impressió és que estan continuant amb aquesta litúrgia dels pactes vistosos i les promeses a llarg termini, però que saben que això, que tot allò que haurien d'abordar realment ho estan deixant de banda, tot i esperant que no els esclati a menys. Digue'm una sola de les mesures que hi ha que realment impacti en el dia a dia o en els conflictes que hi ha sobre la taula. Cap.
1: Lleonard considera que hi ha una desconnexió política amb la realitat i exposa el que està passant als hospitals i a les clíniques de Catalunya.
22: La sensació és que tenim una classe política que està total i absolutament desvinculada de la realitat, i que la realitat se'n diu quiròfans, la realitat se'n diu col·lapse sanitari, la realitat se'n diu manca de mans, la realitat es diu gent al carrer, i això no ho aborden.
1: I saludem a migdia de COPE Catalunya amb un altre angle d'aquesta visió. Busquem el sector de la infermeria i saludem al secretari general de SATSE a Girona, David Oliver. David, bon migdia.
8: Moltes gràcies, bon migdia.
1: Com reps la notícia de que el govern de la Generalitat ja ha arribat a un acord en de pressupostos? És ben cert que s'aprovaran pel tràmit parlamentari a mitjans del mes de juliol. Creus que en aquest cas les demandes de la infermeria catalana tenen hores d'ara ja la receptivitat en de que amb pressupostos s'han de complir?
8: Sí, tant de bo. És a dir, és una molt bona notícia que hi hagi pressupost no només per sanitat, no només per infermeria, sinó també per tots els col·lectius doncs, de la funció pública i per tots els treballadors de la Generalitat, i jo crec que per tothom, per la ciutadania també, sobretot, perquè són els que veuran aquests pressupostos en el dia a dia doncs, de les infermeres i dels fisioterapeutes que nosaltres reivindiquem i que estàvem doncs, això en desacord en que no hi hagués pressupostos, perquè el pressupost és el que farà que realment es puguin escoltar les nostres reivindicacions, que són molt necessàries i que s'han anat allargant en el temps perquè no hi havia aquests pressupostos. I finalment doncs, aquest acord és bo, tot i que no tenim els números, tot i que no tenim les partides que tocaran, però si més no, doncs, els pressupostos sembla que estan ben encarrilats i això és una bona notícia.
1: Evidentment és una bona notícia, tot i que s'ha hagut d'esperar que acabessin les eleccions andaluses, això són càlculs polítics a part, però quines ara són les vostres demandes? Perquè ara l'aval del govern de que no hi havia pressupostos ja no servirà per no arribar a un acord.
8: Correcte, això moltes vegades ha servit doncs, per dir sí, us entenem, sí, perfecte el que reclameu, però esclar, no hi ha pressupostos i per tant doncs, hem de prorrogar els que hi ha i els diners són els que són. En fi, era l'excusa que hi havia pels polítics per no posar-se les piles amb les reivindicacions que nosaltres com a sindicat SATSI tenim, no? Bé, el primer de tot seria, perquè comentava que no sabem els pressupostos, no sabem els números, serà un finançament just. És a dir, la sanitat històricament sempre s'ha vist com una despesa, no com una inversió. Nosaltres veiem que és una inversió perquè cada euro que es dedica doncs, a sanitat és un euro que repercuteix a la població i que dona molts beneficis. Per tant, el primer seria un finançament just. Amb aquest finançament just es podrien acabar amb les plantilles injustes, insuficients, que són els que realment la ciutadania es mereix. És a dir, el que no pot ser és que hi hagin lleis en el Congrés dels Diputats on es marquin arribar a una mitjana, ja no al tope, d'infermeres per pacients. I això doncs, està en el Congrés dels Diputats retingut perquè, com diguem, no hi ha pressupost. No? Per tant, aniria molt bé també que les plantilles s'ajustessin a l'estructura i que no se'ns vagi carregant de feina, però amb els mateixos que som, on menys gent, perquè hi ha molta gent doncs, que aquestes condicions laborals de ràtios insuficients, no? de tenir massa feina, l'alta temporalitat, els contractes, tot això, la dificultat de conciliar la vida familiar, no cobrir les baixes, tot això està fent un desgast tant físic com mental en els professionals d'infermeria i fisioteràpia.
1: Per cert, David, quan parles d'aquesta mitjana, quina seria la ideal i quina és a hores d'ara?
8: Mira, ara actualment la mitjana és de 9 infermeres per 1.000 habitants, la mitjana és de 6 infermeres per 1.000 habitants. Per tant, aquí el càlcul fet, tant pels col·legis com per al sindicat, saps ser que faltarien unes entre 19 i 20.000 infermeres a Catalunya per arribar a la mitjana europea de 6 infermeres
1: 20.000?
8: Per cada 1.000 ciutadans.
1: 20.000? 20.000, sí. Sí, sí, és una gran quantitat.
8: I històricament sempre ha estat així.
1: Sí. Un dia en parlarem, però també ja que moltes infermeres i infermers marxen de Catalunya perquè tenen millors condicions econòmiques que no parles d'aquí. És una realitat també, o és una llegenda?
8: No, és una realitat que està constatada perquè són persones i no només són números, sinó que són persones i que es constata, no? Bé, és un desengany que tenen, és a dir, són infermeres que estan molt buscades perquè estan molt ben formades a nivell de teoria i a nivell de pràctica a les universitats catalanes, que això ens costa tots també uns diners, no? Un dels pressupostos també es dedica a la universitat pública i a la privada doncs, per part d'un esforç per part de les famílies, i això el que no és de rebut és que quan arriben al mercat laboral català, que és on s'haurien de quedar a les infermeres que estudien aquí, doncs ara, com veuen les condicions que te comentava de precarietat, de dificultat de conciliar, de moltíssima feina, moltíssima càrrega, tot plegat el que fa és que realment la gent, doncs, saps molt bé també que el jovent, doncs ara el món és molt petit, i agafen i se'n van a països on tenen molt més bones condicions laborals, des de que són fixes des del primer dia fins a uns salaris i unes condicions, doncs, com dèiem, la mitjana europea, que es treballa molt més a gust i molt més seguretat per tothom.
1: Ja no queda excusa. El govern ja no té l'aval que no hi ha pressupostos. Les demandes laborals són damunt de la taula i en aquest cas el sector de la infermeria. David Olivé, secretari general de SATSI a Girona, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i bona tarda.
8: Moltes gràcies i bona tarda. I'm in love with the shape of you. We push and pull
1: like a magnet too. Although my heart is falling too. Bé, doncs, victòria política és indiscutible de Salvador Illa. Ja tindrem pressupostos a mitjans del mes de juliol, però no tindrà excusa. Tothom anirà doncs, amb les seves justes demandes perquè hi hagi el compliment del que s'ha promès. I un dels grans problemes que hi ha a hores d'ara, a banda del tren orbital presentat, que per cert la seva primera partida és la que ja està dins del pla de Rodalies entre Terrassa i Granollers, és la gran crisi de la mobilitat que hi ha a Catalunya. I compte perquè aquest matí hi ha una nova senyal d'alarma. Un estudi avisa del col·lapse de la xarxa ferroviària de Tarragona quan entri en funcionament el corredor del Mediterrani. Yolanda Bernal, qui ha fet aquest estudi i per què arriba amb aquesta conclusió, Yolanda?
9: Un estudi impulsat per la plataforma Mercaderies per l'Interior avisa del col·lapse que patirà el tram de la xarxa ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders quan es posi en marxa el corredor mediterrani, probablement el 2027. L'enginyer encarregat d'elaborar l'informe, Efraín Larrea, ha apuntat que el sistema ja es troba en una situació de precol·lapse i de saturació i afirma que quan entri en funcionament el tercer fil hi haurà tensió perquè la prioritat és el pas de passatgers per sobre del de mercaderies. L'enginyer també apunta que les empreses podrien perdre competitivitat i fins i tot marxar de Tarragona perquè no podran arribar les matèries primeres ni traslladar les mercaderies.
10: I aquesta situació la veiem anàloga una miqueta més amunt, a l'alçada de Castellbisbal, on tenim encara més trens perquè conflueixen altres tràfics, i allà la situació de col·lapse, potser no col·lapse, però la situació de saturació important doncs ja s'ha donat. I què ha suposat? Doncs que s'han de cancel·lar trens, s'han de fer plans alternatius per carretera, en el cas dels passatgers, i que directament les mercaderies deixen d'utilitzar el tren i passen al camió.
9: Segons l'informe, el 2023 la línia actual comptava amb 170 trens al dia entre serveis de passatgers i de mercaderies, i es calcula que entre el 3 i el 4% del transport de mercaderies a Tarragona és ferroviari, mentre que adverteix que el 2030, amb el tercer fil obert, podria caure el 10%.
1: Gràcies, Yolanda. Al migdia, COPE, anem cap a publicitat. En després tornem amb dos temes. Primer, dues setmanes i el Papa Lleó XIV està entre nosaltres a Barcelona. I important abans dins de la celiaquia, després d'una investigació liderada per la Universitat de Barcelona. Els científics han desenvolupat la celiacasa, una molècula creada al laboratori capaç de degradar el gluten a l'estómac abans que aquest arribi al intestí. En parlem a tot seguit després de publicitat.
3: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
23: Escuchas Mediodía COPE.
24: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
25: Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
26: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
27: ¿Contento?
28: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
26: Vente a la Mutua y todos contentos.
28: Condiciones en Mutua.es.
29: 99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
30: ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
31: No, me ha entrado esto.
32: ¡Taca, taca, taca!

0: 351-351. Ahora cámara gratis. Movistar por seguro alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
2: Haz tu verano realidad con Travelplan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travelplan con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
3: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
6: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
5: Kiwis de Spring.
6: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
5: Todo claro. Todo en un kiwi.
6: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
5: Kiwis de Spring. Cargados de nutrientes.
7: Spring.
8: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
10: 15 dies, dues setmanes i el Papa Lleó XIV estarà aquí a Catalunya. Un treball intens, hores d'ara, per culminar tots els detalls d'una visita històrica el 9, 10 i 11 de juny, que culminarà, per cert, l'últim dia amb la consagració de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. A la linterna de l'Església de Cadena COPE, el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, ha valorat el significat de la visita del Sant Pare. Ricard Álvarez, bona tarda.
11: Bona tarda, Sergi.
10: Un Sant Pare que visitarà molts indrets. Com dèiem, abans d'anar a les Canàries estarà la Sagrada Família, que és l'acte institucional juntament amb la missa de Montjuïc més important, però és que visitarà, Ricard, una presó, l'aeroport de Barcelona, l'abadia de Montserrat, i tot té un sentit, no?
11: Sí, l'agenda del Sant Pare a Barcelona i Catalunya incorpora molts actes i tots tenen un sentit. Com ens ha explicat el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, a motiu de l'arribada del Papa. S'instal·larà un sagrari a la capella de l'aeroport i el beneirà el mateix Lleó XIV.
12: En la capilla catòlica de l'aeroport és una capilla pequeñita. Desde hace muchos años en esa capilla no hay la presencia del sagrario. Y hemos pensado que con motivo de esta visita es el momento para que el Papa bendiga el sagrario que va a quedar instalado en la capilla del aeropuerto para darle también esta identidad católica y esta presencia del Señor.
11: Una altra visita important serà la del Santuari de Montserrat, que simbolitza que l'Església és un lloc d'acollida no només per als catòlics, sinó per a qualsevol persona, incloent-hi els que no creuen.
12: Creo que es una visita muy significativa porque Montserrat tiene un valor simbólico muy grande que trasciende también no solamente lo religioso y lo eclesial, ¿no? Lo cultural, y Montserrat es un lugar de acogida para todo el mundo, ¿no? La Madre de Jesús, la Casa de la Madre, la Casa de María, es una casa abierta a todos y allá habrá un encuentro que esperamos. Esperamos que el Papa nos diga unas palabras. Habrá mucha gente, sobre todo gente de las romerías, que esperan al Papa con alegría.
11: Un altre dels punts de visita serà potser un no tan normal o no tan esperat, i és que el Papa Lleó XIV visitarà la presó de Brianzú, que, per cert, aquesta visita es va tancar darrera hora.
12: Y están muy contentos, muy, muy contentos porque sienten que alguien, ¿no? La Iglesia pone el foco sobre ellos, se sienten importantes, se sienten también, ¿no? Acogidos y visitados. Yo creo que sí, que la mayoría, sobre todo los internos que practican su fe, que conforman la comunidad católica de los dos centros, ¿no? El de mujeres, el de preventivos y el de cumplimiento, están contentos e ilusionados preparando este acto de oración con el Papa.
11: Y aparte de las visitas, parlo también sobre el discurs que farà el Papa Lleó XIV al Congrés, que s'espera que aquest missatge que el Papa ha de dir davant dels polítics sigui, esperem, com un bàlsam que ajudi a calmar la tensió actual.
12: Será, yo creo que un bálsamo en un ambiente a veces tan crispado, ¿no? Como el que vivimos a nivel mundial, yo creo. Sus palabras serán claras, concisas, pero al mismo tiempo yo creo que alumbrarán y muestran, ¿no? La necesidad de un lenguaje, de una vida política al servicio de todos, del bien común y un lenguaje desarmante i desarmado.
11: Bé, ja veus, una visita molt esperada, amb visites a llocs molt emblemàtics i, sobretot, vaja, gran expectació també per la visita que farà a la Sagrada Família, Sergi.
10: Sí, una expectació els tres dies. S'està notant també amb l'ocupació hotelera de Barcelona, que ja pràcticament frega el 90%, amb centenars de peticions per estar amb tots els que serien aquest recorregut de la Papa Lleó XIV per aquests indrets de Catalunya. Evidentment, la cadena COPE oferirà tota la visita del Papa a Espanya, primer a Madrid, després a Catalunya i posteriorment a les Illes Canàries, amb una programació exhaustiva. Gràcies, Ricard. Bona tarda.
11: Bona tarda.
10: I continuem al migdia a COPE amb una bona notícia, perquè una investigació liderada per la Universitat de Barcelona i el CIS obre una via d'esperança per les persones celíaques. Els científics han desenvolupat la celiacasa, una molècula creada al laboratori capaç de degradar el gluten a l'estómac abans que arribi a l'intestí i desencadeni la resposta immune pròpia de la malaltia. Yolanda Canales, quan parlem de persones celíaques, a què ens referim?
7: Quan parlem de celiaquia i menjar sense gluten, hem de tenir en compte que no es tracta d'una restricció puntual ni d'una moda alimentària, sinó d'una condició que reorganitza la vida sencera. Qui ho explica és la Míriam Baños, qui va ser diagnosticada ara fa 15 anys, i deixa clar que no es tracta d'un caprici, sinó d'una necessitat mèdica que exigeix constància, adaptació i també una gestió permanent del detall més petit. I és que no es tracta només d'evitar el gluten, sinó d'entendre un ecosistema complet de prevenció. La compra, la cuina, els estris, els restaurants i fins i tot les relacions socials. Tot queda travessat per una exigència constant de vigilància.
9: És un canvi de vida totalment, o sigui, total, és... perquè has de revisar tot el que menges, tot el que tens a casa, on vas, on compres, és on surts, com li expliques a la gent el que et passa. És un canvi absolut i no hi ha més que adaptar-se. Vull dir, és un procés, al principi costa, però t'has d'adaptar perquè és la teva salut la que està en joc.
7: És en el moment del diagnòstic quan es produeix el primer gran gir vital. La Míriam ens ha explicat com, després d'anys de molèsties digestives, que ella va arribar a normalitzar, va arribar la confirmació i amb ella una certesa també contundent. La vida ha de canviar del tot. No hi ha gradacions possibles. A partir d'aquell instant, tot el que entra a casa, tot el que es compra i tot el que es menja passa a estar sotmès a un control exhaustiu. La seva explicació posa paraules a un procés que sovint es viu amb sorpresa inicial i incredulitat. La idea que una dieta sense gluten no és una adaptació parcial, sinó una reorganització completa de la quotidianitat. El canvi no és només alimentari, sinó també mental i logístic.
9: La majoria de coses són sense gluten, per evitar el que deies de contaminació, el contacte encreuat. O sigui, per no tenir dues torradores, doncs només volem tenir una. Al final, llavors, només podem consumir pa sense gluten a casa, perquè no hi hagi problemes. I llavors implica un preu més elevat que si un menges d'una manera, l'altre de l'altra. Òbviament, fora de casa hi menja tot el gluten que vol, no? Però per seguretat, dintre de la cuina, etc., llavors implica molts diners.
7: I aquí, efectivament, apareix un element important, que és el cost. Els productes específics sense gluten, especialment els més bàsics o de qualitat, tenen un preu superior i això impacta directament en l'economia familiar. La cistella de la compra per a celíacs es dispara o és 1.000 euros més cara. Estem parlant d'una quantitat anual. Però també hi ha una altra qüestió a tenir en compte, que és la convivència social. Sortir a menjar fora no és una decisió espontània, sinó un procés de verificació. Cal assegurar-se que el restaurant entén el risc de contaminació i que pot garantir també una preparació segura.
10: I saludem al migdia de COPE Catalunya Andorra a Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Irene, benvinguda i bon migdia.
13: Hola, bon migdia.
10: Irene, han millorat les coses en els últims anys?
13: Bé, sí que han anat millorant, sobretot si parlem en els últims 20-30 anys hi ha hagut una gran millora, sí.
10: Però ara anem potser al que d'autèntic cavall de batalla, que són les deduccions fiscals amb els aliments. Com veus aquesta demanda i sobretot l'acceptació per part del govern?
13: Sí, aquesta és una lluita que fa molts anys que tenim, que de moment encara no s'està aconseguint i és la principal petició de les persones que tenen celiaquia, I bé, sembla que a poc a poc s'estan fent passos, no? Perquè s'ha aprovat en l'àmbit estatal una proposta de llei que tot contempla una ajuda de 600 euros. El que passa és que està estancada la fase d'esmenes i després en l'àmbit autonòmic també s'ha presentat una proposta de llei també perquè hi ha una ajuda d'uns 200 euros, que també aquesta s'ha d'aprovar encara. Llavors, sembla que fem passos, però encara no estem allà.
10: Seria un global de 800 euros, però m'acabes de parlar que està estancada en la fase d'esmenes. Qui l'està estancant?
13: Sí, no acaba d'avançar, no? Hi ha certs passos en el moment que s'aprova una llei que s'han d'anar fent i llavors els polítics doncs, no acaben de fer els següents passos perquè acabi entrant en vigor, que seria quan realment s'executaria, no? Sí. I llavors doncs, allà estem i des de les associacions anem fent pressió, anem perseguint, anem al darrere perquè realment arribi i no es quedi en res, no? Al final.
10: Clar, que no quedi amb aquell famós silenci administratiu, no? Que les coses s'hi diuen, comencen, però després ja no avancen i queden amb l'oblit.
13: Exacte.
10: Irene, heu rebut, suposo que amb molta satisfacció, la investigació mèdica que parla de que hi ha una molècula capaç de degradar el gluten. La investigació mèdica, al cap i a la fi, sempre és essencial per millorar la nostra estat de vida, sigui, evidentment, amb la intolerància al gluten o amb qualsevol altra circumstància. Com heu rebut aquesta investigació, Irene?
13: Bé, al final, totes les investigacions que estiguin vinculades amb la celiaquia, no?, i que s'apropi més aquí pugui haver en un futur algun medicament que puguin prendre i que els faci més fàcil el dia a dia positivament, però sí que s'ha de dir que són investigacions que estan en fases molt inicials i que a dia d'avui no hi ha cap tipus de tractament, sinó que l'únic que és la dieta sense gluten i no hi, vull dir, encara de vegades no, sembla com que ja estigui aquí i sigui una realitat i en realitat moltes vegades quan s'anuncia mitjans són com molt a fases preliminars dels estudis, per tant s'ha de veure com acabarà evolucionant.
10: Irene, hi ha la sensació ara de que més persones tenen la intolerància al gluten. Creieu de que és perquè abans no se sabia i aquestes persones fins i tot amb silenci estaven patint les conseqüències o que per causes fins i tot d'algun tipus d'alimentació està augmentant els intolerants al gluten dins de la societat?
13: Sí, sobretot el que s'augmenten són els diagnòstics, no? Que és una malaltia molt infradiagnosticada, també a dia d'avui, i de fet a Catalunya es tarda 7 anys fins a arribar al diagnòstic, que és moltíssim, i es calcula que el 80% de persones no estan diagnosticades, però com que hi ha havent avenços en la societat, cada cop es diagnostiquen més i per això també ens sentim a parlar més i sembla que hi hagi com més casos, però simplement són que hi ha més diagnòstics.
10: Aquesta és la qüestió positiva, que se sàpigui, sobretot doncs, per saber per què li venen les dolències a una persona i sobretot per tenir el diagnòstic primer per posar-li remei. Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, gràcies per estar aquí a COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
13: Gràcies a vosaltres.
8: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
15: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
16: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
15: Si con las humedades te las tienes que ver.
16: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
17: Murprotec.
10: Res, m'he perdut aquí una miqueta de temps. 8 minuts i arriba Joan Batllori amb Esports o Cope i parlarem de lesió i avui d'operació. Joan Batllori, bona tarda.
18: Bona tarda, sí. Estem pendents de Fermín, que passa pel quiròfan aquesta tarda per operar-se del 5è metatarsià del peu dret, lesió que l'impedirà participar al Mundial. Al Girona, 4 dies per refinar per la permanència contra l'Elx, s'ha penjat el cartell de no hi ha entrades. A l'Espanyol demà arriba Monchi a Barcelona amb la seva mà dreta Fernando Navarro per començar a prendre decisions de futur. A la Champions femenina aquest dissabte tenim la final a Oslo entre el Barça i l'Olympique de Lió. Irene Paredes encara no s'entrena amb el grup, sí que ho fa amb normalitat Graham Hansen, i en handbol Antonio Rama renova com a tècnic del Granollers fins al 2029.
10: L'interès predomina el teu programa i jo em quedo com a oient. Fins ara, Joan.
18: Gràcies, Sergi.
10: Arriba Línia COPE a les 3, l'inici de Pilar García Muñiz a 3 i 5, Esports COPE amb Joan Batllori.
14: COPE.
17: El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y organización criminal. La policía está registrando también su despacho y la empresa de sus hijas. El PSOE ha salido de inmediato a pedir prudencia y respeto a la presunción de inocencia. Tienen razón, aunque desde sus filas, en otros casos de mucha menor relevancia política, se han saltado esas directrices. El golpe es durísimo porque afecta al corazón mismo del partido. Zapatero no solo ha sido presidente del gobierno, sino que su alargada figura se ha ido perpetuando, omnipresente, junto a Sánchez. Le acabamos de ver haciendo campaña en el último batacazo electoral en Andalucía. A estas horas ya tenemos toda una corriente de victimización que sostiene el patético argumentario de que hasta los jueces quieren derribar a este gobierno tan supuestamente progresista. Tienen muy difícil argumentar que a Zapatero no le conocían y ahora subrayan su hoja de servicios, olvidando que colocó a nuestro país al borde de la quiebra y de ser intervenido por la Unión Europea. En todo caso, la noticia hoy es que estamos ante la primera imputación en la historia de alguien que ha sido presidente del gobierno de España y que deberá comparecer ante la Audiencia Nacional acusado de blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, tráfico de influencias y otros delitos que están siendo ya rastreados también por las fiscalías anticorrupción de otros países como parte de una estructura criminal internacional.
19: Son las 3, las 2 en Canarias.
20: Pilar García Muñiz.
21: La tarde.
20: COPE. Estar informado.
19: José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer expresidente del gobierno de la democracia imputado por corrupción. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le ha citado a declarar el próximo 2 de junio como investigado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros delitos presuntamente cometidos en el marco de la trama Plus Ultra relacionada con el rescate de la aerolínea en el año 2020. El juez sitúa como presunto líder de toda esta trama de tráfico de influencias al expresidente Zapatero. Desde esta mañana, la UDEF, a petición del juez, está haciendo registros en varios puntos de Madrid, entre ellos el despacho del expresidente, situado en la calle Ferrat, donde también se ubica la sede nacional del Partido Socialista. Y allí está nuestro compañero Íñigo Jodra. Íñigo, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Pilar. Hace apenas unos minutos varios agentes de la Policía Nacional abandonaban el lugar con dos grandes cajas de cartón. Recordamos que también durante la mañana otro furgón ha salido de aquí con cuatro maletines negros en su interior. Estamos a la espera en estos momentos de confirmar si de esta manera y tras alrededor de 5 horas se da por concluido el registro en el despacho del expresidente del gobierno.
19: Gracias, Íñigo. Además, desde las 10 de la mañana se está registrando la empresa de marketing de las hijas de Zapatero. Sofía Carrillo se encuentra frente a esas oficinas. Sofía, buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Sí, aquí estamos en la puerta de What the Fab, que es la empresa de Alba y Laura, una empresa que tiene 10 trabajadores y que fundaron en 2019. Han subido 5 agentes de la Policía Nacional y ellas dos también están dentro. Se está investigando de dónde vienen los pagos que habrían cobrado empresas relacionadas con Zapatero. Te hablo de 171.000 euros de Gate Center, otros 12.000 de la empresa Thinking Heads y los 240.000 euros de análisis relevante que habrían cobrado por servicios de comunicación digital que no se han conseguido justificar. Como te digo, bueno, por ahora seguimos esperando a que acabe ese registro que ha empezado a las 10 menos cuarto de la mañana.
19: Gracias, Sofía. Y hace unos momentos el propio José Luis Rodríguez Zapatero ha compartido un vídeo en el que defiende su inocencia.
24: Quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción, y también que atenderé en los próximos días a los medios de comunicación. Muchas gracias.
19: ¿Qué sostiene el juez? Pues algo bastante serio. En un auto de 85 páginas asegura que existía una estructura organizada y jerarquizada, encabezada presuntamente por Zapatero, dedicada a utilizar contactos políticos e influencia institucional para beneficiar a determinadas empresas, principalmente Plus Ultra, a cambio de dinero. Según el juez, la trama habría utilizado empresas y contratos de asesoría aparentemente legales para mover dinero y ocultar quien acababa beneficiándose realmente de esos pagos. Y ojo, porque cifra en casi 2 millones de euros las comisiones irregulares que Zapatero y personas de su entorno pudieron recibir en el marco de esta presunta trama. El gobierno ya se ha pronunciado, ya ha reaccionado a esta noticia, defiende la presunción de inocencia del expresidente del gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha pedido respeto a la justicia y ha reivindicado el legado político de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Desde la confianza, la prudencia y el respeto a la justicia afrontamos esta noticia. Ya hemos tenido ocasiones de compartir con todos ustedes lo relativo a los préstamos que se han dado a las diferentes aerolíneas en un momento tan complicado como fue la pandemia. Unos préstamos que salvaron empresas, que salvaron empleos.
19: Desde el Partido Popular dicen que estamos ante un caso gravísimo y exigen explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez. Pues de toda la actualidad vamos a hablar en este martes, en el que en este programa también van a estar 10 amigos de Bilbao que han dado la vuelta a España en bicicleta y han tardado 4 horas menos de lo que decía el GPS. Hoy hablamos de este medio de transporte tan maravilloso que es la bicicleta. Márquez, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pilar. Sí, hoy los oyentes van a tener que pedalear muy fuerte para mandar sus notas de audio al 607-150602, porque hoy pues preguntamos cuál ha sido el viaje más largo que has hecho en bicicleta, cómo era esa primera bicicleta, anécdotas con la grupeta, caídas tendremos, pues seguro que sí. Cuéntanos todas estas cosas que te pueden pasar con la bicicleta.
2: Años estrenaba mi nueva bici BH azul metalizado maravillosa y la estrené piñándome dramáticamente en un túnel y acabé dando volteretas con la bici, pero eso sí, súper dignamente fui caminando a mi casa chorrando sangre pero con la bici en mis manos. Yo parecía un exceomo.
1: Bueno, pues esperemos que los oyentes
19: qué buena
1: no acaben
19: definición
1: como un exceomo. 607-150602.
14: Esports.
21: COPE Catalunya i Andorra.
25: Estàs informat.
18: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. A ningú se li escapa que la clau del mercat d'aquest estiu al Barça serà fitxar un nou de nivell, un nou de garanties que aporti el gol que ha portat Lewandowski les últimes temporades. El Barça té una bona plantilla, jove en futur, capacitada per aspirar a tot, però el salt de qualitat el donarà la incorporació d'un davanter centre de primer nivell. El pla A és o era Julián Álvarez, però l'operació pinta impossible, primer perquè dubto que l'Atlètic de Madrid el vulgui vendre i si el ven, el Barça no podrà competir amb la capacitat econòmica del PSG que entra en escena pel futbolista. Això ens porta al pla B, que és João Pedro, que és notícia perquè s'ha quedat fora de la llista de Brasil pel Mundial, però a la vegada ha estat nomenat millor jugador de la temporada al Chelsea. Per tant, es fa difícil pensar que Xavi Alonso, que acaba d'aterrar, li obri la porta. Així que veurem si el pla B aguanta o hem de començar a mirar cap al C. El Barça, Fermín, passa pel quiròfan aquesta tarda per operar-se del 5è metatarsià del peu dret, lesió que li impedirà participar al Mundial. Segur que ara mateix li fa més mal l'ànima que el peu. Aquest dilluns, Luis de la Fuente donarà la llista de convocats de la selecció espanyola. Les seleccions van donant les seves convocatòries i aquesta matinada hem conegut la llista de la pentacampiona Brasil, en la que finalment està Neymar. Està Neymar i no està, com deia el davanter del Chelsea, que interessa al Barça, João Pedro. Evidentment està Rafinha, està Vinícius, està Endrick i està Casemiro també. Acaba també de donar la llista a Portugal amb Cristiano, amb João Félix i també amb Cancelo. El Girona, 4 dies per la final per la permanència contra l'Elx, s'ha penjat el cartell de no hi ha entrades. Francès és dubte l'eix central de la defensa. L'Espanyol, un cop aconseguit l'objectiu de la salvació, comencen els moviments en clau de futur. Demà arriba Monchi a Barcelona amb la seva mà dreta, Fernando Navarro, per començar a prendre decisions. I estem també en el compte enrere de la final de la Champions femenina. Aquest dissabte a Oslo, Barça Olímpic de Lió. Irene Paredes encara no s'entrena amb el grup, si ho fa amb normalitat Graham Hansen. En bàsquet, Xavi Pascual marxarà del Barça, tot i que Joan Laporta vol mirar de fer un darrer intent per intentar que es quedi, però ha deixat, abans de marxar, tancats 4 reforços interessants pel Barça per la propera temporada, entre ells els de Mike James. El Giro avui, etapa clau, etapa contrarrellotge de 42 quilòmetres. El portuguès Eulàlio li porta 2:24 al gran favorit Jonas Vingegaard. En handbol, Antonio Rama renova com a tècnic del Granollers fins al 2029 i en waterpolo, avui pendents del Sabadell-Barcelona, que ha de decidir qui acompanya a l'Atlètic Barceloneta en la final pel títol de Lliga. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, Valla Parella, i les preguntes del dia Esportscope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, dels noms que sonen, quin us agradaria més com a relleu de Lewandowski? Esteu votant per Julián Álvarez al 20%. Guanya Harry Kane amb el 50% dels vots. Voteu per Lautaro Martínez al 10% i per Joao Pedro al 20%. En clau espanyol, què necessita la plantilla de cara a la propera temporada? Creieu que una renovació profunda, la gran majoria, el 89%, que retocs l'11%. I en clau Girona, si no arriba Francesc pel partit de dissabte, qui ha de jugar de central? Voteu per Arnau al 20%, per Blin la majoria al 70%, per Witzel al 10%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia i José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esportscope.
3: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
4: Busca COPE y escríbenos.
5: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
6: ¡Valorado!
5: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
21: El éxito está asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
25: Va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
26: ¡Vamos! ¡Vamos!
27: Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
28: Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.

0: Se'ns informava ahir en un comunicat sense especificar el temps de baixa, però és cert que hem parlat, i per exemple ho fèiem amb Lluís Puig i amb diversos metges i traumatòlegs, i ens deien que mínim 2 mesos, mínim 2 mesos abans de tornar a jugar en funció de la fractura. Veurem si el Barça ens dona alguna pista més quan acabi aquesta operació. Un Fermín que, pel que em diuen, està enfonsat.
1: Evidentment, normal.
0: Pensava tenir un paper, un rol important en aquest Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà. De fet, ahir el seu bon amic Lamine Yamal compartia una foto amb el migcampista del Barça amb el missatge de "Lo haremos por ti, mi guerrero". Bé, doncs també mala notícia per Luis de la Fuente, que pensava incloure'l a la llista que donarà dilluns que ve, 25 de maig. Fermín, per aquesta lesió, no podrà estar al Mundial. Veurem quan es recupera i si pot començar la Lliga amb el Barça el mes d'agost.
1: Esperem que sí. Escolta, has preguntat també aquest matí si hi havia fumata sobre el futur de Lewandowski, encara no està decidit on jugarà, no?
0: Estan valorant diferents ofertes que té sobre la taula. La idea de Lewandowski és anar-se'n una o dues temporades i després tornar a Barcelona, on han trobat el lloc on són feliços, tant ell com la seva parella, l'Anna Lewandowski, i la seva família. Sobre la taula, ofertes menors d'Itàlia que pràcticament descarta. Chicago Fire ja es va reunir amb els representants de la MLS, els seus agents, fa uns mesos, i té l'Aràbia Saudí. Des de Polònia diuen que és l'opció més plausible, que és l'opció on veuen a Lewandowski a cara a la propera temporada, però des del seu entorn més directe em diuen que encara estan valorant les diferents propostes que té sobre la taula. És un futbolista que, tot i que complirà 38 anys, Joan, té mercat, té propostes, té clubs interessats. Més o menys el promig que garanteix són 30 gols per temporada, així que és normal, però insistim, sembla que el camí que acabarà prenent és a l'Aràbia Saudí, tot i que des del seu entorn ens diuen que encara no hi ha res decidit, que encara no ha pres una decisió definitiva d'on jugarà la temporada que ve.
1: Molt bé, el pla del Barça per substituir-lo, tothom ho sap, és Julián Álvarez. El que passa que ja venim comentant, Helena, que és una operació, no direm impossible, perquè en futbol aquesta paraula per mi està prohibida, però sí molt, molt, molt complicada. I el pla B és João Pedro, que no sé si el pla B ja ha passat fins i tot a ser el pla A, o encara no.
0: Sí, sembla que sí, perquè la veritat és que Julián Álvarez fa mesos que és el gran desig del Barça, però des del club, des de la direcció esportiva, ho veuen com un impossible que l'Atlético el vengui a un rival directe, i a més amb el PSG apretant, pressionant, perquè també voldria intentar fitxar el davanter argentí, que si fa un bon Mundial encara pujarà més el seu preu de sortida. Hansi Flick el que demana és encertar amb el fitxatge d'un nou, un nou golejador, com ell mateix va dir a la sala de premsa després de l'adeu de Robert Lewandowski. I el pla B, perquè evidentment ell i Deco estan treballant en aquest pla B, és, com deia, João Pedro, el brasiler del Chelsea, que ahir va patir la decepció de quedar-se sense Mundial. Ancelotti no l'ha convocat perquè té overbooking a la davantera. El seu preu, a priori, semblava més assequible que el de Julián Álvarez, però diuen que des d'Anglaterra que rondaria els 100 milions d'euros. El davanter té ganes de venir al Barça. Deco ha parlat amb els seus agents, que a més un d'ells és brasiler, però està per veure si amb l'arribada de Xavi Alonso, que ha fitxat per 4 temporades com a mànager del Chelsea, això ho complica una mica més. És un futbolista que, recordem, va arribar al Chelsea la temporada passada procedent del Brighton per 65 milions d'euros i ha estat el millor jugador del Chelsea aquesta temporada i només té 24 anys. Per tant, és un caramelet al mercat.
1: Condis, gràcies.
0: Adéu, bona tarda.
1: Bona tarda. João Pedro, efectivament, no ha entrat a la convocatòria de Brasil pel Mundial. Víctor Navarro, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
1: Bàsicament perquè ha entrat per aclamació popular, podríem dir, Neymar.
2: Bueno, és que va ser un show impressionant. Aquesta llista de Carlo Ancelotti, deien a Brasil, repassant les televisions, que era l'espectacle més gran que s'ha fet mai per donar una llista. O sigui, era una barbaritat al Museu de Amanya de Rio de Janeiro. Va arribar Ancelotti escortat per guàrdies de seguretat, moltíssima gent pendent, un auditori ple. Deien que hi havia molts amics de Neymar dins d'aquest auditori esperant aquesta notícia. Va arribar com una estrella. Mira, Deschamps ho va fer l'anunci de la seva llista per França, la televisió pública francesa, una cosa més, una taula i ja està. Doncs Ancelotti ho va fer així, i clar, João Pedro, que era un dels noms que la gent estava pendent, doncs no hi és. La llista d'atacants: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Mateus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan, Vinicius. No va nomenar a João Pedro, que és el millor jugador del Chelsea aquesta temporada. temporada,

0: Segons el Chelsea, el club ho ha anunciat avui a les seves xarxes, 20 gols, 5 assistències, 3 gols a la Champions, ha marcat un hat-trick contra l'Aston Villa fins i tot aquest any, una bona temporada, però no val per anar al Mundial, i ho explica Ancelotti.
1: Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, porque por la temporada que él fez en Europa, probablemente merecía estar en esa lista, pero infelizmente... con toda la conciencia posible, con todo el respeto posible, con toda la competencia posible, hemos escogido otros jugadores. Lo sentimos mucho para João Pedro, como todos los otros.
0: L'alegria al Brasil, que va Neymar al quart mundial del crack, ell ho celebrava, estava a casa, també estava el seu fill mirant aquest gran anunci, ho celebren, i també fins i tot Marcelo, l'exjugador del Madrid, hem vist un vídeo com ho celebrava, així ho va anunciar Carlo Ancelotti.
1: Ahora viene lo bonito. Atacantes. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Junior Santos.
2: No? Se venia abajo el teatro, eh?
0: I batucades també, o sigui, és una barbaritat. O sigui, la que es va muntar a Brasil amb aquesta convocatòria, hem vist un munt de jugadors, Rio Ferdinand, un munt de jugadors que han celebrat a xarxes aquesta convocatòria de Neymar, que és el Santos. Explicava Ancelotti, li preguntaven, una de les preguntes era, però João Pedro, si ha fet una bona temporada al futbol europeu, en teoria el futbol europeu és més destacat que a Brasil. Doncs Ancelotti, el seleccionador brasiler, explicava els motius de per què ha portat a Neymar.
1: Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en ese último periodo él jugó con continuidad, que mejoró su condición física y pensamos que él es un jugador importante y va a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Él tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25, tienen la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar no banco, de entrar. Entonces él tiene la misma responsabilidad que tienen los otros. Es un jugador experiente y la verdad es que en algunas posiciones, como posición de golero, hemos privilegiado un poco más la experiencia.
0: Neymar, que va patir una lesió greu a l'octubre de 2023 al genoll, no va anar amb la selecció, tampoc anava amb la selecció brasilera des de l'arribada d'Ancelotti al maig del 2025, doncs ara anirà al Mundial, també hi serà el Belgrana Rafinha, el segon Mundial per ell, i va ser a Qatar el 2022, va jugar 5 partits, va caure als quarts de final contra Croàcia, i ara tindran el grup, aquest grup inicial, la fase de grups del Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. Brasil està amb Marroc, Escòcia i Haití.
2: Gràcies, Víctor.
0: Gràcies.
2: Anem del Brasil a Anglaterra, amb el nostre home allà, el Manu Sánchez. Hola, Manu.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Ha sorprendido allí la ausencia de la lista de Brasil de João Pedro? ¿Se le esperaba o qué?
3: Yo creo que sí. Yo creo que es sorprendente dada también la ausencia de grandes delanteros de esta generación de brasileños. Además, ha coincidido que ha sido un poco curioso con que el Chelsea hoy ha anunciado que João Pedro ha sido elegido por los aficionados el mejor futbolista del Chelsea esta temporada, con más del 60% de los votos y por delante de futbolistas como Enzo Fernández y Moisés Caicedo, que son muy importantes en esta institución. Es verdad que la temporada del Chelsea pues no ha sido la mejor, ha sido bastante tétrica y están a punto de quedarse fuera de Europa, pero João Pedro ha marcado 20 goles entre todas las competiciones, ha repartido 9 asistencias, estaba mirando antes datos suyos, y es uno de los 6 futbolistas en la historia del club que ha generado más 20 goles o más en su primera temporada, junto a nombres como Eden Hazard, Diego Costa, Hasselbaink, Cesc Fàbregas. Así que, bueno, yo creo que es bastante sorprendente, sobre todo tanto porque la temporada de João Pedro no ha sido mala para ser la primera en el Chelsea y para el nivel actual del Chelsea, y porque tampoco hay una camada de delanteros grandísima en esta Brasil.
2: Como comentas, Manu, ha hecho muy buena temporada en el Chelsea João Pedro. Sabes que es uno de los objetivos del Barça para reforzar la posición de 9. Entiendo que va a ser difícil por eso que Xavi Alonso, que acaba de aterrizar, se quiera desprender de él, ¿no?
3: Sí, porque ahora mismo el Chelsea tiene 3 delanteros en la plantilla: Liam Delap, Mark Yu y João Pedro. João Pedro, con diferencia, es el mejor de ellos. Yu prácticamente no cuenta y yo imagino que saldrá en verano. Ya salió, de hecho, el verano pasado cedido al Sunderland y tuvo que volver por por una lesión, y Liam Delap es un futbolista que no ha demostrado un nivel lo suficientemente bueno como para jugar en este Chelsea. Me parece complicada, sinceramente, una salida de Joao Pedro en este mercado veraniego, pero es verdad también que no sé cuál va a ser la situación financiera del Chelsea cuando acabe la temporada, porque el Chelsea es un equipo que sabemos que se ha gastado miles de millones desde 2022, que ya ha sido sancionado por la UEFA, y está advertido por la UEFA de que si reinciden en esos problemas económicos de fair play financiero, podría recibir una multa mayor y podría ser sancionado de manera deportiva, excluido de competiciones, sin poder fichar a jugadores, etcétera. No es una situación tampoco nueva para ellos, ya estuvieron un par de ventanas sin poder fichar hace años. Entonces hay que ver también las necesidades económicas de un equipo que probablemente necesite vender. Lo que pasa es que ahora mismo la posición de delantero, si venden a Joao Pedro, no van a poder tirar toda una temporada con Liam Delap y Magui. O sea, vender a Joao Pedro y fichar a otro delantero me parece una opción complicada, pero como digo, yo creo que todo va a estar también supeditado a cómo cuadren las cuentas de este club, que no lo va a tener nada fácil porque la Champions está imposible.
2: Y si por lo que sea al final deciden vender a Romano, supongo que el precio que le pondrían sería altísimo.
3: A ver, si le tienen que vender, va a ser también un poco acuciado por estas circunstancias. Entonces, eso igual permite que puedan rebajar un poco ese precio de 100 millones del que se habla, que parece que es un poco la media, ¿no?, en la Premier League, que cuando hay que vender un futbolista siempre son 80 o 100 millones. Pero como digo, yo creo que dependerá de las urgencias económicas que tenga el Chelsea. También me parece que 100 millones por Joao Pedro es un precio bastante alto para lo que ha demostrado en la Premier League, en su paso por Watford, Brighton y Chelsea, pero tal y como está el fútbol, pues ya no te sorprende prácticamente nada.
2: Muy bien. Oye, se da por hecho allí que Guardiola se marcha, ¿no?, a final de temporada, Manu.
3: Sí, lo da prácticamente todo el mundo por hecho. Esta semana se debería anunciar y el partido contra el Aston Villa el domingo, ocurra lo que ocurra en la Premier, que se les puede escapar este martes si no ganan al Bournemouth, pero ocurra lo que ocurra en esa Premier, será el partido de despedida de Pep Guardiola, el homenaje al mejor técnico en la historia del Manchester City. Han sido 10 años de continuos éxitos, 20 títulos, ha ganado 6 Premier League. Bueno, obviamente solo Alex Ferguson puede igualarse con él, pero habiendo estado muchos más años, ganando la primera Champions en la historia del club, una decena de títulos más de casi prácticamente 600 partidos ha dirigido en el Manchester City, ha dejado huella a todos los niveles, tanto a nivel de títulos, tanto el estilo de juego que se ha implantado en la Premier League, como también abriendo un poco la puerta a muchos entrenadores españoles que han venido después de él. Y bueno, yo creo que no tardaremos en ver una estatua de Pep Guardiola en las inmediaciones del Etihad Stadium, y también muy atentos a sus próximos pasos. No me extrañaría ni que se tomara un año sabático, ni que decidiera coger alguno de los banquillos que se quedarán libres después de la Copa del Mundo.
2: Bueno, pues veremos qué pasa. Como tú dices, Manu, hoy se puede decidir la Premier. Si el City no le gana al Bournemouth, hoy el Arsenal sería campeón de Liga, 22 años después.
3: Eso es. Si el City no gana, el Arsenal será campeón. Y si el City gana hoy, pues al Arsenal le valdrá con igualar el resultado del City el domingo. Serán campeones después de 22 años, después de la Premier de los Invencibles, el primer título para Arteta. Y bueno, después de 3 subcampeonatos consecutivos del Arsenal, este ya sería un merecido título para ellos.
2: Manu Sánchez, desde Inglaterra, gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
3: Un abrazo, muchas gracias.
2: Chao. 3:24, hem de fer una pausa i després ja espera Oliveros amb la seva càmera.
4: Esports COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: Tu que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
7: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
8: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
7: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
8: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
7: Citroën. Consulta citroen.es.
6: ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
4: La imatge del dia.
9: La imatge del dia. Fermín a l'hospital preparant-se per l'operació, digerint la seva situació 40 hores després que li va passar diumenge al Camp Nou. Fermín, un dels jugadors més en forma i més polivalent del Barça i de la selecció espanyola, per molts titular, per mi també indiscutible, la mitja punta o la posició d'interior, tant al Barça com a la selecció. Fermín s'adapta també a obrir el camp des de l'esquerra i aporta gols i assistències. 13 gols i 17 assistències de gol. Fermín, 23 anys, va estar a l'Eurocopa 2024, però va triomfar als Jocs Olímpics de París de llavors. Els ànims des d'aquí per un jugador admirat amb caràcter, amb talent, amb compromís, amb l'escut i la masia. És jove i té almenys 3 mundials més per poder estar. I repassant jugadors que també tenien opció i han caigut, trobem a gent important com Gnabry, d'Alemanya, Ekitike, de França, Rodrigo, Ter Stegen, Militao, Cardoso, Barrenechea. Tot el nostre suport i el carinyo pel Fermín. Tot sortirà bé i a seguir. La vida i el futbol no s'atura als 23 anys.
4: Manolo Oliveros, Esports Cope.
2: Gràcies, Oli, per la imatge. I abans del debat amb la parella, amb l'Emilio i el Tomàs, un apunt del Real Madrid. José Luis Gil, bona tarda.
10: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
2: Que li hem sentit la veu a Enrique Riquelme, que, com sabeu, està treballant per presentar-se a les eleccions a la presidència del Madrid.
10: El soci 43.858 del Real Madrid, que el tenim a la capital. Ahir participava d'un acte benèfic en benefici de la lluita contra el càncer de mama i manifestava i aclarava que l'aval ja el té, ja té l'aval, ja té els 187 milions d'euros per optar a la presidència i ara està en aquesta fase de contactes i treball a correcuita per mirar d'arribar a temps de presentar una candidatura opositora a Florentino amb cara i ulls. Enrique Riquelme.
11: Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: ¿No té accent mexicà, aquest senyor?
10: És que és nascut a Alicante. És d'Alicante. Una altra cosa és que quan, aviam, la seu central, la capital dels seus negocis està a Mèxic, està a l'Amèrica Llatina, i potser allà sí que deixen...
2: Seria esperar l'accent.
10: Sí, estamos trabajando en ello, pues sí. Igual sí, tira per aquí, però ahir no tenia gens, no. Res, absolutament res d'accent mexicà. Per cert, hi ha mentideros blancos, diversos mentideros blancos, que diuen que Riquelme presentarà dijous aquest aval a la Liga de Futbol Professional i que si la Liga de Futbol Professional no presenta cap mena de problema, divendres seria el dia de formalitzar la seva candidatura. A l'altra banda del riu Manzanares, Mourinho, tema Mourinho, sí. Si no hi ha eleccions, dimarts vinent, dimarts de la setmana vinent, dia Mourinho. Si hi ha eleccions, evidentment, el tema doncs s'ajornaria i potser s'utilitzaria més com a carta electoral en un teòric debat que no pas com una oficialització de nou tècnic a la banqueta blanca. Recordem, també pendents de la Borsa de Lisboa, perquè si el Benfica diu alguna cosa, doncs evidentment serà el senyal inequívoc de que ja està tot lligat absolutament a Mourinho amb la, de moment, candidatura / presidència momentània de Florentino Pérez.
2: Molt bé, de seguida ho comentem tot al debat amb la parella Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, de seguida Esports Cope.
12: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
13: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
12: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
13: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
2: Obrim el debat a Esports Cope a 3:45 de la tarda clavades amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
14: Què tal, Joan? Com estamos?
2: Molt bé, i amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs.
15: Hola, guapos, què tal?
2: Què tal? Ara de seguida parlem de futbol, però abans, Emilio, vaya gran premio de Catalunya accidentado hemos tenido. Ha sido tremendo eso,
14: Tremendo, però además de tremendo, Joan, tenim d'afegir el termini sort. Molta sort.
2: Sort, sí,
14: tothom,
2: sí, sí.
14: Tothom ha tingut una sort tremenda. Primer, perquè l'Àlex es podia haver fet tant de mal, i no només a l'Àlex, també el Pedro Acosta, que de sobte es va quedar sense força, sense motor, sense res. Sí. Amb un puesto anaven a 260. Sí, sí. O sigui, increïble tot, increïble tot. I després és el Johan Zarco, que està molt fotut, eh? O sigui, té un genoll que el té destrossat i bueno, i ara tenen d'estar dos o tres dies com poc per poder operar-lo. Ostres,
2: i ahir Jorge Martín al test, ahir Jorge Martín també per terra en l'ambulància i tal.
14: Bueno, no, Joan, el Jorge Martín s'ha caigut 6 vegades aquest cap de setmana. 6 vegades. O sigui, ahir es va caure als entrenaments. O sigui, perquè hi ha dos o tres gran premis que hi ha un dia més de test i Barcelona era un d'aquests. Bueno, doncs el Jorge es va caure 5 vegades divendres, dissabte, diumenge, i el dilluns es va caure un altre cop. Sí.
2: Ara jo, Tomàs, al·lucino amb aquesta gent, una mica més i es mata l'Àlex Márquez el diumenge, i ahir estava fent el programa i em diuen, ja ha rebut l'alta hospitalària.
15: No, això són... És un altre personal. Diga,
2: aquest és capaç de tornar amb moto cap a casa.
15: Sí, no és capaç de sortir corrent, sí. Jo la vaig veure a la tele i encara no estic recuperat.
2: No.
15: És el que diu l'Emilio, que una sort, la Moreneta suposo que va ser la seva feina, i va acabar tot, pues, hombre, amb les rompades terrorífiques, però la de la Costa també, déu-n'hi-do, no? Sí.
2: Sí.
15: Ara el que tu dius que tornen, o sigui que sí, no. demà passat diuen, oi, hi ha una moto que hi caps allà i pots anar conduint.
14: Mira, Tomàs, Joan, si serveix, per exemple, d'això que esteu parlant, no? El Marc, sapigueu que fa un any i pic va anar a la clínica Mayo dels Estats Units a fer-se una operació al braç, a l'húmero, un altre cop, la quarta o la quinta operació. I després de 4 hores d'operació el van pujar a l'habitació, vale? I el tio estava, pues, acabava d'arribar a l'habitació i va arribar el doctor que el va operar i li va dir, què tal, com et trobes, Marc? I el tio va estirar el braç, va moure el dedo índice i l'anular i va dir, doctor, no puedo frenar. O sigui, va ser la primera frase que va dir després de 4 hores al quiròfano quan el doctor que el va operar li va preguntar com estava.
2: Sí. No, són tios que estan fets d'una altra pasta. No sé com deu estar Fermín a aquestes hores, Tomàs. Segur que pendents de que l'operin i segur que li fa més mal l'ànima que el peu, eh? Pobre.
15: Sí, clar, ves, això no... És el que parlem sempre. Se va perdre el Mundial amb un partit absurd. Bueno, és això, la quantitat de partits que juguen i estan exposats.
2: Sí. És una pena, Emilio, perquè és un futbolista que, a més, estava en un grandíssim moment de forma i que jo crec que hagués tingut un paper important al Mundial, eh?
14: Bueno, jo el que crec... A veure, Joan, a mi, en sèrio, ja és de les poques vegades que em fa mal al cor amb el tema aquest del Fermín. T'ho dic en sèrio, eh? Perquè em sembla que era un jugador, primer, fantàstic. Segon, em sembla un xaval meravellós. I tercer, pot ser, que això sempre es diu, que tindrà una altra oportunitat, no? Però, clar, però aquest era el seu Mundial, amb la seva gent, que això és molt important. És veritat que aquestes nois iran cresquent, no? Sí. I com vaig sentir fa 2 dies al Quique Setién dient, aquests nanos, quan agafin l'experiència, no els guanyarà ningú. Sí. Li vaig sentir dir, no? Pues, bueno, és aquest moment que mira, i no sé qui parlava l'altre dia, bueno, tothom crec que parlava l'altre dia, de que, bueno, los Oyarzabal, los cubarcitos estos que están pensando en el Mundial no meten el pie. Bueno, pues mira, este chaval metió el pie l'altre dia i s'ha quedat sin Mundial, me cago en la mar. ¿Entiendes?
2: Sí, és una pena. Bé, té Tomàs 23 anys, és veritat que té tota la carrera encara per davant, el proper Mundial l'enganxarà amb 27, però vés a saber, 4 anys és molt de temps, sí. és molt de temps.
15: Sí, home, suposo, bueno, que és més gran que l'Odeu, de pensar al Merino, a l'Estebao aquest del Chelsea, que era el que, per cert, al Brasil, l'Ancelotti ha convocat el Neymar.
2: Sí, i Joao Pedro fora, ara ho comentàvem.
15: Sí, i llavors pues, dius, bueno, clar, però que cadascú és el meu. Jo estic amb el mateix. És un calendari terrorífic i en qualsevol moment tens aquesta cosa, no? Tant d'altres, aquest Gnabry del Bayern tampoc hi serà. Si al final resulta que acabarem fent, que és el meu temor de quan parlem tot aquest any, que faràs un equip d'ausentes que podria ser campió del món.
2: Sí.
15: I aquest nano, pues, clar, què has de fer?
2: Sí. Va Neymar, Emilio, no sé si por méritos deportivos, por aclamación popular o por qué, pero bueno, ahí está. Va al Mundial.
14: Ahora voy a decir un disparate que se puede decir hasta a estas horas. Hay que tener muchas pelotas para llevarse Neymar, ¿eh? Y el Ancelotti se las ha tenido. Es decir, tú te metes un polvorín ahí. O sea, te metes a un virguero, te metes a un tío que te puede resolver un partido aun estando mal y teniendo 117 años, ¿me entiendes? Porque este chaval es de esa fauna, ¿vale? Pero te metes un problemón, ya te lo digo. ¿Me entiendes? O sea que pero claro, es que es Brasil y es Neymar, ¿qué vas a decir? Y entre 25, pues vaya, entre 25 lo meto.
2: Home, la gent allà, Tomàs, han fet una festa, eh? Allà sonava la samba i tal, i estan encantats, eh?
15: Tu, i que a mi em consta que ha hagut pressions de pesos pesados que li han dit a Ancelotti que con los niños no nos llega. Vull dir que el Rodrigo no hi és. Que també no és que vingui de jugar una temporada extraordinària, precisament, però aquest és baixa. Llavors, el primer que van dir, oi, no estarà per jugar... primer, que el Mundial jo entenc que comença el mes de juliol. El primer és una collonada. Ja. Bueno, 15 dies que... Ara, li dic, escolti, quartos de final con Alemanya. Aquell tio, en 25 minuts es pot guanyar un partit. No lo dejes en casa i tráetelo. I ha hagut una pressió de jugadors importants a l'equip, de dir, per tenir-lo en casa, tráetelo a veure què passa.
2: Sí, sí.
15: No li sobra res, no li sobra a Brasil.
2: És el cas, no sé si li trobeu paral·lelismes, Messi... jo no sé tampoc en quin estat de forma està per la competició de primeríssim nivell, però estarà i acaba de donar la llista a Portugal i evidentment Cristiano Ronaldo, Emilio, sí, también está.
14: Joan, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Messi. Dice, ¿y quién es el segundo mejor jugador del mundo? Dice, Messi lesionado. Yeah. ¿Vale? Sí, pues no, ¿quién es el mejor?
2: Bueno, yo quiero ver
14: Messi
2: a qué nivel está, ¿eh? Competitivo, quiero verlo.
14: No es lo mismo
2: jugar en Europa que allí, Joan, en Estados Unidos.
14: Joan, olvídate, estará de maravilla, Joan.
15: Pero además, una otra cosa que te digo. Estás hablando de partidos de eliminatoria, que si te equivocas estás fuera, y que pasas igual a 4, ¿eh? Perquè la resta, repeteixo, si juga el papa de Messi també guanya Argentina. Clar,
2: sí, llavors... la primera fase ja n'hi
15: haurà claro.
2: Partits que seran tremendos.
15: Mi papa la il·lusió és internacional, que ponga, venga, el 10 i que juegue tu padre.
2: Curaçao, clar? Contra Curaçao.
15: Curaçao, clar. Pues llavors quan dius, escolti, anem amb uns vuitens de final. Oiga, téngalo sentado. Si ja sabem que no jugarà el 90 minuts avui i 90 minuts demà passat, però que et poden resoldre l'eliminatòria, el Cristiano igual. És que la pilota tonta, aquest te la fotrà, un altre delanter de Portugal, ja en parlarem.
2: Sí. Tomàs, hi haurà eleccions al Madrid o no?
15: No hi suposo, però és que clar, jo com aquestes coses, jo penso l'antic, quantes guàrdies i quants actos hem anat por ahí, Emilio, amb el Núñez, l'altre i l'altre, amb penyes, que ja comprenc que les penyes, el moment que es va inaugurar el Canal Plus i els partits a casa, han baixat. Però bueno, anaves allà, t'explicaves, sabies el que pensava un tio, veies els que serien directius, no podies un fart de riure. Clar, aquest senyor Riquelme, qui el coneix?
2: Sí, no, fins fa 4 dies ningú.
15: Clar... I pot ser un tio estupendo, segurament, sí, sí. No? Però el senyor que ha de votar... Jo dic que la història del futbol espanyol només Lorenzo Sanz, en Florentino precisament, i el senyor Urtereche a l'Atlètic Club van perdre les eleccions. I va tenir a la cosa de l'Atlètic, suposo que el PNB va tenir alguna cosa que veure. Per tant, jo guanyar un president al futbol ha passat dues vegades a la vida. No sé, però seria bo un altre que sortís un paio explicant-se i que, pues mira, jo pues, en comptes del Mourinho pues, portaria el Cesc Fàbregas. Yeah. Sí, home, pues, sí. Per, una mica pues, parlar de projectes i també sí que entenc tota aquesta conya que diu la Florentino del canvi societari. Clar, ara ve el Paris Saint-Germain a fitxar el Julián Álvarez.
2: Bueno,
15: ojo,
2: sembla.
15: Ojo, que llavors a veure si aquí el proper de l'antecento del Madrid o del Barça encara va néixer. Pensats en tot fitxat ja. A lo millor sí que interessa una el que diu el Florentino, però pues, parlem-ne tots d'això, no?
2: Sí. Bueno, estaria bé, Emilio, no? Estaria bé que hi hagués una... Encara que seria curta, però que hi hagués una campanya, no sé.
14: Yo te digo una cosa, Joan. Si este hombre va de pijo, le van a meter un revolcón que no te lo pierdas. ¿Me entiendes? O sea, si va de Hugo Boss, si va de Guay, si va, le van a meter un revolcón de narices. Ahora bien, si se arremanga y en un debate trata de sacar aún más de quicio y más descolocado a Florentino y tal, pues no sé, igual hará algo del partido. Pero pijo pa' pijo, le meten una paliza de narices.
2: Estaría bien un debate, por eso, debate Florentino.
16: Pues eso lo digo. No, pero estaría bien un debate, pero arremangado, el Riquelme este, ¿eh?
2: Sí.
16: O sea, vestido de Hugo Boss, no
15: hay. Vamos para arriba.
2: A veure si ho veiem, a veure. Ho deixem aquí de moment, senyors. Emilio, Tomàs, un plaer com sempre. Gràcies, eh?
15: A tu, rei.
2: Una abraçada. Adeu. Seguim.
17: Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
18: El Barça, amb els deures fets, l'Espanyol està salvat. I el Girona es juga la vida. Les noies del Barça juguen la final de la Champions. Un altre dia de ràdio i futbol al programa líder de la ràdio esportiva.
17: Tiempo de juego.
18: Aquest dissabte, dia de ràdio i futbol a la COPE amb els números 1.
19: Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín,
18: Albert Díez,
19: José Luis Gil,
20: Quique Iglesias,
18: Edu Badía.
17: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
21: i el millor equip de la ràdio esportiva.
22: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
23: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
22: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
23: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
18: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
2: Estoy aquí, 3 i 42 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Volem saber ara com està el Girona a 4 dies per la final de dissabte davant de l'Elx. Albert Díaz, bona tarda.
10: Què tal, Vallori, com estàs? Bona tarda a tothom.
2: De moment s'ha penjat el cartell de no hi ha entrades, no?
10: Sí, a 5 dies. Avui queden 4, però com s'ha penjat a les últimes hores, es va penjar ahir dilluns, no queden entrades. Això parla molt de l'interès de l'afició del Girona, també de com el Girona com a club ha posat els preus d'aquestes entrades perquè pugui fer guanyar, acompanyar l'equip ja en les hores prèvies també en l'arribada a Montilivi, en el que és una autèntica final. O sigui que qui vulgui anar a Montilivi, només a través dels canals per on els socis i aficionats del Girona poden alliberar el seu seient, ho podran fer. Si no, doncs ple. També ha esgotat les entrades l'Elx, aquelles entrades que per obligació de facilitar cada club al club rival en aquell córner on habitualment se situa l'afició, en aquest cas, de l'Elx. És a dir, que és el partit, és el partit de màxim interès. Teníem pocs dubtes que s'esgotarien les entrades, que es penjava el cartell de tot venut, i en el plànol estrictament esportiu, avui hem de parlar, si vols, de dues males notícies. Una és que l'Elx, per mi, recupera el millor jugador que té, que és Aleix Febas, i l'altra és que ara mateix és dubte un jugador que ha estat titular en els dos últims partits a l'Eix de la Defensa, que és Alejandro Francés. Va acabar o no va poder acabar el partit al Metropolitano, problema de genoll, no hi ha lesió, però li hem de posar aquest interrogant. Òbviament, l'evolució marcarà si està disponible pel partit de dissabte. Hi ha marge i és optimista tant Mitchell com el Girona en poder recuperar-lo. Si no, haurà d'improvisar una parella de centrals, però jo crec que seria la més habitual. És a dir, Vitor Reis i Blind, excepte que Blind, que ha estat suplent els dos últims partits, realment no estigui al 100% o entengui per la mobilitat que poden tenir els davanters de l'Elx, que necessita un altre perfil a l'Elx de la Defensa. Ja anirem parlant, a mesura que es vagi apropant el partit, però jo crec, a dia d'avui, que un 11 molt similar al que ha sortit d'inici als últims partits.
2: Molt bé, així està el Girona, a pocs dies ja de jugar-se la vida, la permanència a primera divisió, busquem ara com ve el dia a l'Espanyol. Quique Iglesias, hola.
24: Hola, Joan Vallori, bona tarda.
2: Que un cop aconseguit l'objectiu de la salvació, ara ja comencem a pensar en clau de futur, eh?
24: Sí, perquè demà torna l'equip a la feina després de dos dies merescudíssims de festa, i demà també arriben a Barcelona Monchi, que ha estat un parell de dies fora, amb els seus col·laboradors que arriben a l'Espanyol, com són doncs Fernando Navarro, l'exjugador del Barça, recordaràs,
2: sí,
24: i Miguel Ángel Gómez, que seran les persones que estaran doncs al seu costat en aquesta nova aventura. Què passa amb Fran Garagarza? Doncs l'Espanyol, segons hem pogut saber, doncs està intentant doncs liquidar el contracte de Fran Garagarza, que està de baixa i que té un any més de contracte, m'expliquen que doncs estarien preparant una oferta del voltant del 70-75% del seu contracte per tal d'arribar a un acord amb ell i doncs, que deixi de ser el director esportiu. Veurem què passa amb el seu equip de treball. Feina per Monchi en els propers dies? Doncs primer decidir de manera oficial si Manolo González, aquesta és la nostra informació, sí o no, és l'entrenador de la propera temporada, i a partir d'aquí doncs, decisions a prendre. Ja se sap que Cabrera continuarà un any més, ho té per contracte, també Exposito, però clar, Exposito estaria interessant intentar renovar-lo perquè acaba contracte el 2027, al igual que Omar El Hilali, que acaba contracte la propera temporada. Sabem que Romero torna al Villarreal, caldrà fitxar a un extrem esquerre, un lateral esquerre, i al marge doncs, no esperis menys de 7 o 8 fitxatges de cara a reforçar la plantilla, ja sigui de Manolo o de qui vingui. En principi hauria de ser Manolo el cap de la banqueta la propera temporada.
2: Molt bé, perfecte, que bé poder estar parlant d'aquestes coses a l'Espanyol de futur. Això vol dir que la feina està feta i hem arribat a l'última jornada amb tranquil·litat. Així està l'Espanyol, ara la Champions femenina.

0: Queden 4 dies per la final d'Oslo que han de disputar el Barça i l'Olímpic de Lió. Tenim a l'Edu Badia, la ciutat esportiva Joan Gamper. Hola, Edu, bona tarda.
1: Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
0: Que hi ha hagut allà entrenament aquest matí i també Media Day, i hem pogut escoltar protagonistes.
1: Sí, ja me'n surt. Aquest matí, quan hem vist a Irene Paredes al marge del grup per unes molèsties, ja va ser baixar a la final de la Copa de la Reina. Acaba de confirmar fa pocs minuts, perquè ha començat la roda de premsa de Pere Romeu a les 3 de la tarda, que farà treball específic la defensa per tenir-la disponible per la final, com Graham Hansen, la jugadora noruega, ja fa dinàmica de grup, i el dubte passa ara per si serà titular a la final a casa seva, a Oslo, a Noruega, del rival, l'Olímpic de Lió, el rei d'Europa, 8 Champions, té el palmarès, una de les bèsties negres del Barça a Europa. Ha parlat el tècnic Pere Romeu sobre per on passen les opcions del conjunt blaugrana.
2: Equips totalment diferents, perquè evidentment tots els entrenadors anem amb una idea, però després qui executa la idea són els futbolistes. Llavors, elles són un equip molt vertical, són un equip amb molta potència física dalt, són un equip amb molta capacitat d'anar i tornada, són un equip físic, és un equip agressiu, etc, etc. Tenen unes virtuts i tenen uns defectes. Nosaltres, igual que nosaltres, tenim unes virtuts i uns defectes. Intentarem fer nosaltres el partit que més ens convingui, el partit que més ens aproximi a dominar el que ens interessa contra l'Olímpic de Lió. Clarament hem de tenir molt poca pèrdua de pilota, clarament hem d'evitar moltíssim les seves transicions ofensives, perquè és una de les seves principals armes per fer-nos mal, i haurem de cuidar molt, molt, molt els detalls per fer una gran final.
1: L'altra carpeta que deixa la prèvia de la final a Oslo, el duel a les banquetes entre Pere Romeu i Jonathan Giraldez. Heu parlat de la influència que pot tenir el partit amb dos tècnics de la casa d'aquí de la Masia, dos petits detalls. És el mateix discurs que el de la portera Cata Coll després del que va passar la temporada passada a Lisboa contra l'Arsenal.
3: Ja vam veure que l'any passat va fer mal, no?, a part d'aquella final, que, bueno, al final, pues, a lo millor creus que sí que la pots guanyar i no estàs jugant amb el futbol i no la guanyes. I, òbviament, com va acabar aquell partit, teníem clar que enguany volíem estar a una nova final i bueno, sortir de festa durant dos dies. I, clar, enguany la Lliga i la Copa no hem pogut celebrar.
4: Només dos.
3: Claro, sí, dos, perquè hi ha Lliga. Aún queda Lliga, eh?
1: Això diu Cata Coll, si el Barça finalment guanya la seva quarta Champions, no li falta raó a la portera.
0: S'haurà de celebrar
1: queden...
0: a lo grande.
1: Sí, però no li falta raó, perquè queden dos partits per acabar la Lliga F. El primer, el dimecres 27 de maig, al Johan, a les 7 de la tarda contra la Real Societat, així que si hi ha rua, la rua es farà esperar.
0: Així està el Barça femení a pocs dies per la gran final. Edu, gràcies.
1: Una abraçada, Joan, que vagi bé.
0: Que vagi molt bé. Un apunt de més de futbol femení. Per tancar futbol, el Badalona Woman ha renovat Marc Ballester, el tècnic, fins al 2027. L'escoltem.
5: Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram, doncs, ja llarg de la temporada, i ara sí que és cert que aquest últim mes, doncs, ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius. Soc molt coneixedor del vestuari, però en el dia a dia encara hi ha moltes situacions, doncs, que segueixo aprenent, evidentment, de les jugadores, del cos tècnic, i crec que m'ajudarà moltíssim per començar ja des de zero, des d'una pretemporada neta, no?, al poder començar la temporada, doncs, amb la meva manera de ser, intentant transmetre, doncs, el que vull dins de l'equip i dins d'una intencionalitat i una idea de joc que crec que ja s'ha anat veient al llarg d'aquests mesos, però que també li volem donar alguna volta més per l'inici de la temporada vinent.
0: El Badalona Woman, que juga contra el Real Madrid aquest cap de setmana. 10 minuts i les 4, fins aquí al futbol, de seguida bàsquet, de seguida l'Albert Díez ens explica més detalls sobre la moguda Xavi Pasqual.
6: Esports COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: En la radio.
9: Se complica la cosa a Rodríguez Zapatero, y os leo textual. José Luis Rodríguez Zapatero está citado como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo.
8: Todo pasa en COPE.
10: La Audiencia Nacional acaba de acordar la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra. No hay precedente.
11: Y se convierte así en el primer presidente de la historia de la democracia española en ser imputado.
10: Y están registrando la oficina personal de Zapatero.
12: En ese registro del despacho de Zapatero que se produce en este momento porque ha intervenido la vida.
13: Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
14: ¿Sueñas con sol, playa o una escapada perfecta? Viajes El Corte Inglés y Sol Tour te ofrecen unas vacaciones al Caribe, Cabo Verde, Europa, Islas Españolas, con total tranquilidad. sin gastos de cancelación hasta 30 días antes y con la seguridad de siempre. Aprovecha sus ofertas exclusivas para este verano. Reserva con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés y con grandes descuentos para los niños. Reserva tu viaje de Soltour con la garantía de Viajes El Corte Inglés.
4: Vivir en el sitio de tus sueños, disfrutar del nuevo miembro de la familia, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
6: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
15: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
6: Y así responde un experto de Verisur ante el peligro.
15: Soy Ana de Verisur. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
6: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisur. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
0: Parlem de bàsquet, Albert, que sí. Ja ens deies ahir que Xavi Pascual deixa el Barça a final de temporada, la decisió està presa, però Joan Laporta està intentant a veure si el pot convèncer, però arriba tard, no?
16: Sí, arriba tard, segons hem pogut saber, perquè, efectivament, la decisió tant de Xavi Pascual com de l'entorn de Xavi Pascual, que ell volia que el seu entorn reforcés aquesta decisió, està presa. Que hi ha un motiu econòmic per voler deixar el Barça i anar a Dubai? Això és una obvietat. Que hi ha un motiu esportiu molt fort per deixar el Barça i fitxar per Dubai Bàsquet? Evidentment, perquè li han posat en safata que fitxi aquest concepte que s'ha de posar també entre cometes a qui vulgui. O sigui que el Barça, com habitualment passa i passa en la secció de bàsquet, arriba tard. El tema és que hi ha una herència també que deixa Xavi Pascual, perquè Xavi Pascual, a diferència de molts entrenadors, estem parlant d'un entrenador campió de l'Eurolliga, un entrenador que coneix molt bé la casa, és un entrenador guanyador i que ja perfilant el projecte de la temporada vinent ha deixat feina, feina feta, i són noms importants. Per exemple, el Barça té tancats a Mike James, base de 35 anys, que és el màxim anotador històric de l'Eurolliga, jugador fins aquesta temporada de Mònaco. Té tancat a Olivier Nkamua, alè pivot finlandès, 26 anys, que ve de jugar al Varese italià. I a dos pivots, Josh Nebo, pivot d'Armani Milan, i Moses Wright, que ha estat un dels tres millors pivots de l'Eurolliga, de moment jugant al Žalgiris. Són jugadors pels quals Pascual ha mogut fitxa i que venen al Barça per Xavi Pascual. O sigui que...
0: Que no es faci enrere algun d'aquests, no?
16: No crec, perquè estan signats i ben signats. No sé si, ho desconec, no he vist el contracte, si hi ha alguna clàusula que pot alliberar, ho dubto en el cas de que Xavi Pascual marxi. Però, òbviament, és un daltabaix, un cop a la línia de flotació del projecte del Barça de bàsquet. Intenta Pascual atendre a tothom, òbviament a Joan Laporta l'atén i l'atendrà, perquè a més tenen molt bona relació. Amb ell va aixecar a París l'any 2010 la segona Eurolliga que té la secció del Futbol Club Barcelona i voldrà acabar bé la temporada, però vaja, o guanya la Lliga Endesa o el Barça gestionat. No oblidem també que són noms que se'ns escapen i que podrien haver fet més coses. Juan Carlos Navarro, el mànager de la secció, Mario Fernández, el secretari tècnic, poden tancar aquesta tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet.
0: Gràcies, Albert.
16: Que vagi bé.
0: Anem ara amb el ciclisme, Quique, que avui tenim jornada important al Giro d'Itàlia, eh?
17: Sí, perquè és l'etapa 10, comença la segona setmana i és la primera i única contrarrellotge individual que hi ha en aquest recorregut del Giro d'Itàlia. 40 quilòmetres des de Viareggio fins a Massa, 42 quilòmetres per ser més exacte, d'una crono molt plana i molt, molt exigent per especialistes. A partir de 3:45 es decideix el mallot rosa perquè el portuguès sorprenent Afonso Eulàlio defensa 2:24 d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. En principi Vingegaard és un molt bon especialista, veurem com doncs es desenvolupa aquest portuguès de l'equip Bahrain, si manté avui el mallot o el cedeix definitivament. A partir d'aquí doncs quedarà tota la muntanya, és on Vingegaard doncs ha de mostrar la seva superioritat, però en principi avui crono per especialistes, per Filippo Ganna i companyia, i a partir de 3:45 el duel entre Vingegaard i el portuguès.
0: Estarem pendents. Quique, gràcies.
17: Bona tarda.
0: Un parell de coses més. Gil, en handbol, renova Antonio Rama amb el Granollers.
18: Fins al 2029, l'aventura va començar la temporada 17-18. Si tanca, si compleix tot el contracte, arribaria a les 12 temporades al primer equip ballassà.
19: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida. I per una altra banda, doncs, també la novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts. Tant l'equip com el club com nosaltres com a staff.
18: Robert Cuesta signa com a segon entrenador en aquest cas fins al 2028.
0: I acabarem amb un apunt de waterpolo, que Sabadell i Barcelona s'enfronten per una plaça a la final de la Lliga masculina.
18: Una sèrie absolutament boja. Va guanyar el Barcelona a domicili 19-20 després de penals. El segon partit, victòria del Sabadell a domicili 4-8. Avui a les 8 de la tarda a Can Llong, desempat i partit definitiu en aquesta sèrie. Si guanya l'equip de Quim Colet, passarà a la final el tècnic que ja té anunciat que deixa l'equip a final de temporada.
20: Estem enfocats amb aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga, no?
18: Qui passi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta. En waterpolo femení avui renca una semifinal. A les 9 de la nit, a la piscina del Sant Andreu, la sèrie entre el Sant Andreu i el Terrassa.
21: Hail, superstar!
18: Mucho jajaja, mucho jijiji, mucho bol de palomitas, mirando la capital y tal. Bueno,
0: sí.
18: 19 de mayo, ¿no? Bueno, tal día como hoy, hace 30 años...
22: Amenaces hasta contra els difunts. Cadires, aixecant les cadires. Un empleat es nega davant del seu president que no participarà en una junta directiva. Un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cese.
18: Queridos niños, que sepáis que todo el mundo tiene ruedas de premsa estrambóticas.
0: No, aquesta és insuperable. La de Núñez és insuperable.
18: Jo vaig dir...
0: 30 anys avui, 30 anys.
18: Avui 30 anys, sí, sí, sí. No, lo digo sobre todo para las nuevas generaciones, y tal, y todo esto. Va, rematem això, Valllori. La selecció d'Albània ha fet fora Silvinho, no continuarà com a tècnic de la selecció d'aquell país. Antonio Cordón tampoc continua com a director esportiu del Sevilla.
0: Entrem al darrer minut d'Esports Cope i marxarem com fem cada dia actualitzant les enquestes que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us estem preguntant avui dels noms que sonen, quin us agradaria més com a relleu de Lewandowski. Guanya ara mateix l'enquesta Harry Kane amb el 46% dels vots. Julián Álvarez 31%, Joao Pedro 15%, Lautaro Martínez 8%. En clau espanyol, què necessita la plantilla de cara a la propera temporada? Creieu que necessita una renovació profunda? El 89%, que necessita només retocs, l'11%. I en clau Girona, si no arriba Francesc per la final de dissabte, qui ha de jugar de central? Guanya Blin amb el 70% dels vots. Per Arnau esteu votant el 20%, per Witsel el 10% dels que esteu votant. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot, que vagi bé.
18: 30 anys, pues no llovió una nina.
22: Home, ara comprenc perquè en aquests moments encara no sabem quin equip tindrà el Barcelona.
23: Són les 4 o les 3 en Canàries.
24: Pilar García Muñiz.
25: La tarde.
24: COPE. Estar informado.
23: Por primera vez en nuestra democracia tenemos a un expresidente del gobierno imputado por corrupción. ¡Ojo! Que esté imputado no quiere decir que sea culpable de ningún delito. Pero sí es verdad que José Luis Rodríguez Zapatero va a tener que declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional como investigado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros delitos presuntamente cometidos en el marco de la trama Plus Ultra relacionada con el rescate de la aerolínea en 2020. Según el auto judicial, existirían indicios de una estructura organizada y jerarquizada liderada por Zapatero, cuyo objetivo habría sido influir en decisiones públicas para beneficiar a terceros, principalmente a la aerolínea Plus Ultra, a cambio de contraprestaciones económicas. El juez José Luis Calama cifra en casi 2 millones de euros las comisiones irregulares que Zapatero y personas de su entorno pudieron recibir en el marco de esta supuesta trama. Es sin duda la noticia del día, de la que te vamos a contar enseguida todos los detalles, también las reacciones que se han producido ya. Pero antes quiero hablarte de otro asunto. Y para ello, Héctor, pon un poquito de música.

0: Son las 7.
1: La linterna.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Aquesta mateixa tarda ha quedat en llibertat Jonathan Andic després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó. Els Mossos d'Esquadra l'havien detingut a primera hora del matí per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango. Ha quedat en llibertat, però la titular del jutjat número 5 de Martorell li ha retirat el passaport i cada setmana haurà de presentar-se al jutjat. Se l'acusa d'un presumpte delicte d'homicidi. Ha entrat emmanillat al jutjat de Martorell i ha sortit unes hores després de declarar, contestant només les preguntes del seu advocat. La veritat és que l'ombra del dubte sempre ha planejat sobre la figura de Jonathan Andic. Els Mossos d'Esquadra sempre han sospitat que alguna cosa no quadrava per les suposades contradiccions en les seves declaracions. És l'única persona que acompanyava el fundador de Mango quan va caure, recordeu, mortalment el desembre del 2024, quan feien una ruta per Montserrat, concretament a la zona de les coves del Salnitre. El fill de l'empresari sempre ha mantingut que la caiguda del seu pare va ser accidental i, de fet, la causa va quedar arxivada en un primer moment com un accident de senderisme. Però, com deia, sempre hi ha hagut la sospita i els Mossos no han deixat d'investigar. I ha seguit el cas el nostre company, Juan Baño.
4: No ha sido una sorpresa en el entorno personal y, por supuesto, familiar. Se daba por hecho que esto iba a ocurrir en cualquier momento. Las últimas pesquisas, una ampliación de la autopsia, testificales, indicios derivados de esos análisis forenses, contradicciones en las declaraciones de Jonathan y de este con otros testigos, han llevado a la juez de Martorell a dar este paso. Desde la investigación siempre se ha considerado al hijo de la víctima sospechoso. Todos los indicios, me decían hace ya meses, le señalan. Hoy Jonathan comparece con una causa bajo secreto. La investigación fue archivada en enero del año 25, pero nuevas pesquisas y el trabajo policial llevó a requerirle sus teléfonos en torno a verano. Después de prestar una nueva declaración ante los Mossos, aseguran en su entorno que no había borrado nada de los terminales. Jonathan llamó a la pareja de su padre al poco de producirse la caída del hombre al vacío. Tardó unos minutos, estaba bloqueado, me dicen. Luego avisó a su hermana. Dos días antes fue en bicicleta al mismo lugar al que luego acompañó a su padre. La decisión judicial se produce tras un detallado trabajo policial en el que se ha utilizado un muñeco o un saco simulando la caída de Isaac y donde se habría golpeado con una dinámica de caída u otra, accidental o empujado. Los investigadores sospechan de la segunda hipótesis.
3: Gràcies, Juan. Doncs veurem com avança aquesta investigació després del gir de guió que ha donat aquest cas. I a Figueres, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva exparella a ganivetades en ple carrer. Això ha passat cap a les 3 d'aquesta tarda a la plaça Tarradellas. La dona, la víctima, tenia 33 anys. L'Ajuntament ha confirmat que el detingut tenia un ordre d'allunyament i que l'havia incomplert un parell de vegades, l'última aquesta mateixa setmana. S'investiga com un presumpte crim masclista i ja van 3 en el que portem d'any a Catalunya. Informació ara de servei. Està sent una tarda de paraigües a molts punts del nord-est. Localment estan sent pluges fortes i, de fet, Protecció Civil manté activada la prealerta del Pla Inuncat perquè pot ploure molt en qüestió de 30 minuts. I pels propers dies, el més destacat serà la pujada de la temperatura i la tornada de l'estabilitat. I del temps al trànsit, com estan les coses a la xarxa viària? Mireia Camats, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7. Hi ha 10 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un carril obert per circular en sentit nord. Com a possibles vies alternatives es pot optar per la Nacional 340 o bé per la C32, que és de peatge. A l'AP7 hi ha 3 quilòmetres de retenció de Santa Perpètua de Mogoda de Barberà en sentit sud, intensitat de Granollers, la Roca del Vallès en sentit nord. A la C58 a la C33 hi ha cua de Montcada i Reixac, al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, i a la C58 també hi ha lentitud a Badia en sentit nord. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha retencions entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la 2 hi ha lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C26 es dona pas alternatiu a Berga per un camió avariat i això alenteix la marxa en tots dos sentits. Per tant, precaució. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre d'Esplugues i Horta en sentit Besòs i la ronda litoral i retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Fem ara una petita pausa i a la tornada t'explicaré el cas d'una nena que fa uns 4 anys va patir l'atac d'un senglar en una platja de Cadaqués. Això li ha deixat seqüeles físiques i psicològiques molt importants i encara, a dia d'avui, ningú no ha assumit cap responsabilitat. La família denuncia la inacció de l'Ajuntament i està a punt de portar aquest cas als tribunals.
1: La Linterna.
2: COPE Catalunya i Andorra.

0: passar fa gairebé 4 anys a Cadaqués, una nena que en aquell moment tenia 10 anys va ser atacada per un senglar a la Platja Gran de nit en una zona plena de nens i va patir com a conseqüència d'aquest atac una ferida molt greu a la cama que li ha deixat doncs, una cicatriu encara molt visible i unes seqüeles psicològiques molt importants. En aquell primer moment, l'Ajuntament de Cadaqués es va interessar molt per aquest cas, com no podia ser d'una altra manera, però la família denuncia que 4 anys després el consistori no ha donat resposta a les reclamacions que ha presentat aquesta família i s'obre la porta ja doncs, a portar aquest cas als tribunals. Parlem amb l'advocat de la família d'aquesta nena, que és el Xavier Coca Verdaguer. Què tal? Bona tarda.
1: Sí, bona tarda. Què tal?
0: A veure, la família denuncia doncs, això, no? El silenci de l'Ajuntament, reclama una indemnització d'uns 70.000 euros per les seqüeles físiques i psicològiques que li han provocat l'atac d'aquest senglar fa 3 anys. Teniu intenció d'anar als tribunals abans de l'estiu si no hi ha resposta, no?
1: Aquesta, bueno, si realment l'Ajuntament doncs, continua sense donar-nos una resposta, evidentment no ens quedarà més remei. Portem ja més que, bueno, pràcticament 4 anys des que van passar els fets, 2 anys pràcticament, més de 2 anys des que es va presentar totes les reclamacions quantificant el dany i clar, evidentment no podem seguir esperant. Nosaltres no és que haguem rebut un no de l'Ajuntament, sinó simplement l'Ajuntament porta bueno, anys dient-nos que ens dirà alguna cosa, que s'ho estan mirant, però clar, ja al final és dir, escolta, teniu tots els elements, teniu tot el material, si realment hi ha una consciència de que algú s'ha fet malament, que evidentment estava clar que alguna cosa s'havia fet malament, en tant en quant que és un problema que es portava denunciant des de feia 2 anys i que es va solucionar en menys de 48 hores després d'aquest sinistre, després d'aquest accident, està clar que a veure, la responsabilitat, almenys així, va semblar que es comunicava des del primer moment per part de l'Ajuntament, però està clar que, bueno, que després, amb el laberint doncs, administratiu, sembla ser que, bueno, que algú s'ha perdut pel camí i no s'està donant una resposta. Aleshores, és una pena, entenem que és una pena. És una pena que haguem d'anar als jutjats per un tema que és clar, que és un tema que és, el menor no té cap culpa, els pares no en tenen cap culpa i que aquí s'ha demostrat que amb una acció determinada de l'administració el problema estava solucionat.
0: Clar, però a què es deu aquest silenci de l'Ajuntament? No sé si teniu alguna explicació, perquè clar, la família encara no ha pogut cobrar cap tipus d'indemnització i esteu, com tu deies, amb una espècie de laberint administratiu que no hi ha manera de sortir d'aquest bucle.
1: Sí, és a dir, inicialment, doncs, o sigui, s'han fet una sèrie de reclamacions per part de l'Ajuntament que va iniciar un expedient molt ràpid, pràcticament als pocs mesos d'haver passat això, quan ningú li va demanar que iniciés cap expedient, entre altres coses, perquè entre el trauma de la nena, que no estava curada i que encara faltava molt de temps, doncs, i que es va dir expressament que no es volia iniciar cap expedient inicialment contra l'Ajuntament, doncs a vegades el que passa és que bueno, administrativament s'inicien tràmits on l'administrat no vol que s'iniciïn i en aquell cas doncs, es van iniciar, evidentment no es va compareixer, es va arxivar i després, quan tot s'acaba i es planta la reclamació, aleshores es reobre el cas i et diuen, bueno, doncs ara ja et direm alguna cosa. Estem a, això va passar el 2023, més o menys, o sigui, sí, estem a 2026, gairebé 3 anys des de que està d'alguna manera comentat de manera transparent doncs, i s'ha entregat tota la documentació que es necessitava per quantificar el dany i, bueno, i aquí s'ha quedat el tema parat. S'han fet reclamacions, s'han fet escrits, s'ha parlat directament amb l'administració diverses vegades, bueno, amb els funcionaris, amb l'alcaldessa personalment, tret de les primeres setmanes...

0: això de manera ràpida. Exacte. A més, ja no és que pagui el consistori. Tots sabem que hi ha una companyia asseguradora al darrere, que en el fons és a qui nosaltres hem intentat, abans d'anar a l'Ajuntament, se'ns va contactar amb la companyia asseguradora perquè es fessin càrrec de tot això. I el problema de l'administratiu és que diuen que, clar, que si l'Ajuntament no autoritza, fins que l'Ajuntament no tanca l'expedient, no, aquí no es pot fer res, no? I entre l'uno per l'altre la casa sin barrer, no?
1: Exacte.
0: I aquí aquesta és el problema i la desgràcia, no? De que, ostres, al final tots tenim una responsabilitat a les nostres vides, a la nostra feina, i sincerament, la responsabilitat dels polítics que estan enfront, sobretot, consistoris o d'administracions tan properes al ciutadà, la veritat és una pena que dirimeixin la responsabilitat que ho digui un jutge, no? Clar. La veritat és que és una pena, és una pena, vull dir, la família, doncs a veure, la veritat que tampoc esperàvem tant que hi hagués tant rebombori una altra vegada amb això, ho estan patint, són del poble, i ara mateix doncs estan nerviosos, i el pitjor és la petita, no? La petita, que tenia 10 anys efectivament quan van passar aquests fets, farà 14 anys ara. Bueno, crec que ja els té, però em refereixo que ara és una adolescent, sí, preocupada per la seva imatge, una imatge que no cicatriu, per molt que les fotos, doncs, no em pensi, bueno, ja és una cicatriu, no, però és una cicatriu amb una nena, amb un adolescent, que està preocupada perquè se li arregli. Arreglar això encara no es pot arreglar, potser fins d'aquí que tingui 18 anys, fins que el creixement no s'aturi, això no es pot arreglar, i això costarà un dineral, no? Aleshores, a veure, el centre del tema no volíem que fos els diners, però al final, vull dir, amb aquests diners també la família ja no és només per compensar, vull dir, tot el dany psicològic que aquesta nena té, i el perjudici físic que té, sinó que també per intentar solucionar i aminorar aquesta gran cicatriu que porta, no?
1: Exacte. I si no hi ha més remei i el cas arriba als tribunals, teniu confiança de que es farà justícia?
0: Bueno, aquest és el problema, que mai saps. El problema d'anar a un contenciós administratiu, el problema dels jutjats és que, primer, els advocats mai ho podem garantir, el laberint de responsabilitats en aquí, doncs, es pot extendre molt, i evidentment els advocats són especialistes a vegades en complicar les coses, no? I donar-li voltes. Hi ha a vegades qüestions o fets que poden semblar molt simples, doncs els podem arribar a complicar molt. Aleshores, aquí això seria una pena. Nosaltres confiem en això, vull dir, el tema, entenem que hi ha una responsabilitat clara en aquest cas de l'Ajuntament, que s'hauria de respondre, que la companyia hauria de respondre, i que ja està. Vull dir, ja està, el problema més o menys s'ha solucionat, vull dir, ja no hi ha més senglars passejant-se per la platja a Cadaqués. Aleshores, doncs, a veure, vull dir, no, el que no podem acceptar, una mica sí que d'entrada havíem vist que alguna notícia que es deia a nivell defensiu, és que la gent dona menjar als senglars, escolti, miri, no li podem aquí culpabilitzar l'administrat, el ciutadà, de l'existència d'uns animals perillosos, uns animals salvatges, que, bueno, per sort o per desgràcia, el cinema doncs els ha aquí com desnaturalitzat la seva essència salvatge, i, evidentment, si fos un puma que s'està passejant per Cadaqués, segurament en menys de mitja hora ja estaria hasta la Guàrdia Nacional aquí, intentant treure aquest animal, no? Però, clar, pensem en la pel·lícula, en les pel·lícules de Disney, i clar, pensem que un senglar pues que no és perillós. Doncs mira, aquest senglar gairebé acaba amb la vida d'aquesta nena, gairebé acaba amb la vida d'una altra criatura, perquè anava a vestir una criatura encara més petita, que llavors tenia 6 anys, i la nena s'hi va interposar pel mig, vull dir que... I nada, i aquí estem.
1: Molt bé, Xavier, doncs estarem molt, molt pendents de com es resol aquest cas, si l'Ajuntament respon, no?, a les peticions de la família, o el cas arriba als tribunals. En qualsevol cas, vaja, l'important és que algú assumeixi la responsabilitat, perquè, com tu deies, el succés ja és prou greu, però podria haver estat pitjor, eh? Xavier Coca-Verdaguer, advocat de la família, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Tardaremos mucho en ver otro pueblo y nos hacen falta provisiones.
5: Mi propiedad es la más grande de la zona, construida con mis manos.
6: Pienso matar a Baxter y a los que han hecho esto.
7: Kevin Costner, Robert Duvall,

0: Us ho estem explicant avui a la Linterna. Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat formalment al Palau de la Generalitat l'acord de pressupostos per aquest 2026. I si no hi ha sorpreses, seran els primers de Salvador Illa, que ara necessita, això sí, el vistiplau dels comuns perquè els pressupostos siguin una realitat. Marc Puerto, bona tarda.
1: Bona tarda. L'acord amb els republicans, recordem que inclou la línia orbital de Rodalies, majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, o un pla de barris de 400 milions per municipis petits o 160 milions per impulsar la rehabilitació d'habitatge. Demà dimecres hi ha convocada la Comissió Bilateral Estat Generalitzat a Madrid per donar llum verda a aquest acord i garantir el seu compliment, perquè algunes qüestions depenen del finançament de l'Estat. Alicia Romero, consellera d'Economia, diu que Esquerra és un partit molt exigent i assegura que el document pactat inclou propostes en àmbits molt diversos.
2: Esquerra és un partit exigent i en aquest sentit doncs, hem viscut setmanes molt intenses de negociació amb un document que, com vostès han vist, té moltíssimes propostes en àmbits molt diversos, és a l'àmbit més de la cohesió social, territorial, l'autogovern, i per tant aquí doncs, hem tingut diferents grups de treball que ens han portat propostes i que finalment doncs, s'han pogut incorporar en aquest acord de pressupostos. Sempre diem des del govern que negociar és cedir.
1: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, defensa que Catalunya està davant d'una nova oportunitat per obtenir la recaptació de l'IRPF a través de la tramitació al Congrés després de tancar l'acord de pressupostos amb el govern.
3: El que és evident és que estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, com sempre hem dit, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament, per dues vies possibles. Una, que s'inclogui en la proposta de llei del model de finançament. Dos, que si no hi ha un acord amb el govern espanyol per incloure-ho directament en el redactat de la llei del model de finançament, que nosaltres ho inclourem en les esmenes que presentarem en aquesta tramitació.
1: D'aquesta manera, Junqueras treu pit de l'acord de pressupostos segellat amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i tots els compromisos que inclou. I els docents, per la seva banda, han tornat avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern, i avui, demà dimecres, està convocada la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació per donar resposta a la situació de neguit de la comunitat educativa. La nova trobada d'educació amb els sindicats arriba després de la reunió de dijous passat, que va acabar sense acord. Educació ha posat sobre la taula una proposta que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment salarial inclós al pacte signat amb UGT i Comissions Obreres, millorar també alguns complements salarials i 2.400 efectius més al proper curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta que el departament ha fet arribar als sindicats educatius i que s'abordarà en la mesa sectorial permetrà reconduir l'actual situació de tensió que està repercutint sobre centres educatius, però també claustres, famílies i alumnes.
4: Som conscients del moment complex que viu l'educació catalana, sabem que hi ha preocupació, que hi ha cansament acumulat, que hi ha també professionals que durant molts anys no han sentit que les seves condicions laborals fossin ateses, i no podem, no ignorem aquesta realitat. La voluntat del govern és seguir afrontant-la amb responsabilitat, amb honestedat i amb diàleg. I desitgem poder reconduir aquesta situació de tensió.
1: De moment, alguns dels sindicats majoritaris ja diuen que la proposta és insuficient, per tant, veurem què passa demà en aquesta reunió sectorial d'educació. Però també demà dimecres hi ha nova vaga de metges a Catalunya. Ja portem 11 jornades aturada des del mes d'octubre, però encara no s'ha avançat, diuen des de Metges de Catalunya, en les millores laborals que reclama el col·lectiu. Les reivindicacions continuen sent les mateixes: equiparar la jornada laboral amb la resta de professionals, acabar amb les guàrdies de 24 hores, més plantilles i un conveni específic pel col·lectiu mèdic. Si el sistema funciona, diuen els sindicats, és perquè els metges assumeixen una sobrecàrrega de feina que és insostenible. Arrere a COPE Catalunya, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, s'ha queixat d'una classe política que mira cap a un altre costat.
5: La sensació és que tenim una classe política que està total i absolutament desvinculada a la realitat, i que la realitat se'n diu quiròfans, la realitat se'n diu col·lapse sanitari, la realitat se'n diu manca de mans, la realitat es diu gent al carrer, i això no ho aborden.
1: Demà, per tant, vaga de metges, que podria alterar algunes de les visites que hi ha programades, i a les 11 del matí, concentració a la plaça Sant Jaume.
0: Molt bé, gràcies, Marc. Doncs gràcies. Fins demà. Que vagi bé. Bona tarda. Informació esportiva amb el Quique Iglesias. Quique, què tal?
6: Bona tarda. I amb la Yolanda Bernal, què tal? Bona tarda, quin plaer.
0: Igualment. Per on vols que comencem?
6: Mira, per l'operació de Pedri, que ara deu estar al llit de l'hospital sent operat del quinto meta, que es diu en castellà, del peu dret, es perdrà al Mundial. Com va la cosa? Víctor Navarro, bona tarda.
7: Una operació que ja s'ha produït. Bona tarda, Quique i Yolanda, a les 6 de la tarda, Barcelona. Supera Fermín López aquesta fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Un temps de baixa, més o menys, diuen els experts, d'uns 2 mesos. Segur, tornaria cap al 15 de juliol, evidentment sense el Mundial. Estava enfonsat Fermín López perquè anava a ser titular després de la seva gran temporada. 13 gols, 17 assistències, va guanyar l'Euro del 2024, venia dels Jocs Olímpics del 2024, on també va aconseguir l'or. I després d'aquesta operació, doncs, ja tornaria directament cap a les proves mèdiques que es faran de pretemporada a Can Barça i abans de l'estada a Anglaterra, que començarà entre el 25 i 27 de juliol fins a la primera setmana d'agost. O sigui, sí que estaria per la pretemporada si és de 2 mesos. Si fos de 3, doncs arribaria just per l'inici de Lliga. Pendents del comunicat mèdic estem Quique i Yolanda, i el que sí sabem és que Fermín López al Barça li ha donat permís perquè la primera part de la recuperació la farà al Campillo, a casa seva amb la seva família.
6: Sí, senyor, res com a casa. Gràcies, Navarro. I el que sí que estarà al Mundial és João Cancelo, que ha entrat a la llista de Roberto Martínez a la selecció de Portugal. Estem tots pendents del que passi dissabte a les 9 de la nit a Montilivi. Girona Elx, si el Girona guanya, salva. Si el Girona no guanya, no se salva. I espero que Montilivi s'ompli de gom a gom. La crònica és la de l'Albert Díaz. Albert, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Està tot venut de cara al dissabte. Les últimes hores s'han esgotat les entrades a Montilivi. Això vol dir que hi haurà ple a l'estadi del Girona per una final que ha de permetre al conjunt català seguir a primera. En el plànol estrictament esportiu, Alejandro Francés, que ha jugat els dos últims partits com a central titular, és dubte. En cas de no jugar, s'haurà de buscar parella per Vitor Reis.
6: Sí, gràcies, Albert, que serà dissabte, evidentment, la veu de la cadena COPE en aquest programa especial de Tiempo de Juego per saber qui acompanya a l'Oviedo a segona divisió. En definitiva, esperem que el Girona jugui el seu millor partit contra l'Elx. El dissabte, a 6:45 de la tarda, a Oslo hi serà l'Eduard Badia, perquè juga el Barça contra l'Olympique Lyonnais, una altra final de la Champions en el futbol femení. Avui ha parlat en el Media Day l'entrenador Pere Romeu.
9: Crec que estem en un bon moment, crec que estem fent les coses bé, crec que estem fent un bon joc, crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
6: Les paraules de Pere Romeu. Marc Ballester continua fins al 2027 com a entrenador del Badalona Women. Sara Monforte també ho fa a la banqueta de l'Espanyol. Dos darreres per acabar el ciclisme. Nova victòria de l'Espluguenca. Paula Blasi, que ha guanyat la Clàssica de Durango després de fer-se amb la Volta a Espanya fa uns dies. L'haureu de fer alcaldessa, eh? Esplugues,
0: sí,
6: a Sant Feliu,
0: un
6: parlem. I la notícia trista del dia és, sens dubte, Carlos Alcaraz, que no només no pot jugar a la Roland Garros, sinó que ha hagut de renunciar a jugar Wimbledon, perquè té una lesió al canell que a poc es va fent molt important. Demà dia fort a Can Barça, perquè marxen tots a Port Aventura, a Gaudí de Port Aventura.
0: Quina sort.
6: Els hi tanquen Port Aventura, no hi ha cues a Port Aventura. Ostres. Quan anem tu i jo no
0: serà el mateix.
6: No serà el mateix. I per la nit sopen tots a Castelldefels per celebrar el títol de Lliga i de Copa. L'Espanyol torna a la feina. Sentirem les paraules d'un futbolista de l'Espanyol a la sintonia d'Esports Cope.
0: Molt bé, doncs més esports d'aquí a 30 minuts a la cadena Cope. Gràcies,
6: sí,
0: Quique.
6: Bona tarda.
0: Molt bé. Fins demà. I ens acostem a les 8. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ja sabeu que la informació continua com cada dia a la Linterna d'Àngel Expósito. Tornem demà dimecres. Que vagi molt bé. Fins demà.